Ana Mena, ¿cómo es eso, Neil?

0: Impacta la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro.
1: Aquí cosita, no?

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat, circulació intensa a la BB-1415 a Cerdanyola del Vallès per esllavissades causades pel temporal d'ahir. A banda, també un accident a l'A2 a Abrera deixa un carril tallat en sentit Barcelona. També hi ha alguns punts de boira a l'AP7, a Agullana i Riudellots de la Selva. A la resta, també retencions habituals als accessos de Barcelona. Pel que fa al servei ferroviari, s'estan registrant retards a la línia R4 de Rodalies per una falta de tensió en la catenària entre Montcada de bifurcació i Sabadell Sud. I unes 150 persones s'han concentrat a la plaça de Catalunya de Barcelona per iniciar una acampada i reclamar el dret a l'habitatge seguint l'exemple de la protesta a la Puerta del Sol de Madrid. Els activistes han instal·lat una vintena de tendes i han decidit continuar la protesta després d'una assemblea. La mobilització arriba l'endemà de la protesta davant del Palau de Congressos i coincideix també amb l'aprovació dels dos decrets d'habitatge per part del govern espanyol. Els convocants reclamen mesures davant l'augment dels lloguers i dels desnonaments i demanen que els sindicats d'habitatges assumint aquesta iniciativa. Sergio Nazarre, catedràtic de Dret Civil i fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la URB, s'ha mostrat molt crític avui al Notícies en xarxa.
2: El problema bàsic és la inseguretat jurídica, precisament el que causarà més encara serà més insegur els decrets aquests que es van anunciar ahir, no? Començant perquè el Consell de Ministres va aprovar uns decrets que encara no estaven escrits.
1: Paral·lelament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, anuncia també un programa de compra conjunta d'habitatges amb la Generalitat dotat amb 100 milions d'euros i un fons de 25 milions per evitar desnonaments de persones vulnerables. Un programa que serà replicat avui pels grups de l'oposició en la segona sessió del debat de política general al Parlament. I els bombers han rebut 864 avisos per l'episodi de pluges d'ahir, sobretot a les regions metropolitanes sud i nord i a la tarda també a Girona. Entre les actuacions més destacades hi ha un rescat d'una dona i un nadó atrapats en un cotxet a Gavà i la caiguda també d'un mur a Santa Coloma de Cervelló que ha afectat una canonada de gas. I IJAR considera insuficients les mesures anunciades per les administracions per compensar l'augment dels costos de producció i els efectes de la sequera sobre el sector agrari. L'organització reclama que la compensació pel gasoil agrícola passi dels 20 als 40 cèntims per litre i també demana més ajuts per als fertilitzants i reduccions fiscals. IJAR assegura que el gasoil agrícola s'ha encarit un 62% en 6 mesos i que la urea és entre un 50 i un 80% més cara. Per mostrar el seu malestar, han convocat una tractorada el proper 9 d'octubre a Lleida. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Avui dimecres, Antena Car us oferirà en diferit a la una del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Roquetes celebrada ahir corresponent al mes de setembre. A l'ordre del dia s'han portat a aprovació temes corresponents a les àrees d'afers interns, recursos humans i seguretat ciutadana, urbanisme, llicències d'activitats i contractes, servei a les persones, gestió ambiental i eficiència energètica, hisenda i activitat econòmica. Avui dimecres a la una del migdia i a les 8 del vespre per Antena Caro, emissió en diferit del ple ordinari del mes de setembre de l'Ajuntament de Roquetes.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Unes 150 persones s'han concentrat a la plaça Catalunya de Barcelona per iniciar una acampada i reclamar el dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la protesta a la Puerta del Sol de Madrid. Els activistes han instal·lat una vintena de tendes. La mobilització arriba l'endemà de la protesta davant del Palau de Congressos i coincideix amb l'aprovació dels dos decrets d'habitatge per part del govern espanyol. Els convocants reclamen mesures davant l'augment dels lloguers i dels desnonaments i demanen que els sindicats d'habitatge se sumin a la iniciativa. De fet, a Catalunya l'habitatge també està en el punt de mira. Avui els partits de l'oposició hauran de replicar les mesures que va anunciar ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una segona sessió de política general al Parlament. Escoltem ara Jordi Albert, portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, en declaracions fa uns minuts a la xarxa.
3: Hem d'aconseguir que la gent pugui tenir la seva primera vivenda, per tant, una reducció de l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, per tant, una reducció d'aquest impost i, d'altra banda, agravar precisament aquells que acumulen habitatge. Per tant, un increment progressiu d'aquest mateix impost per tal de que aquells que vagin acumulant habitatge els hi costi cada vegada més tenir més habitatges en propietat.
2: Entre les mesures anunciades per Illa ahir hi ha un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb l'administració. I el Consell de Ministres ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a finals d'any i limita la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que va activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. El preu de la bombona de butà es congela per sota dels 20 euros. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'A2 a Abrera deixa un carril tallat en sentit Barcelona. També hi ha alguns punts de boira a l'AP7, a Agullana i Riu de Llots de la Selva. A la resta també retencions habituals als accessos de Barcelona. Pel que fa al servei ferroviari, volíem dir, a una incidència provocada per robatori de cable afecta hores d'ara l'R4 i l'R7. Pel que fa a aquesta última, està tallada entre Montcada Bifurcació i Cerdanya a la Universitat i l'R4 circula per via única entre Montcada Bifurcació i Sabadell. A banda, també un altre robatori de cable, en aquest cas entre Reus i les Borges del Camp, també afecta els trens que circulen entre Reus i Saragossa. I els bombers han rebut un total de 864 avisos per l'episodi de pluges d'ahir, sobretot a les regions metropolitanes sud i nord i també a la tarda a Girona. Entre les actuacions més destacades hi ha el rescat d'una dona i un nadó atrapats en un cotxe a Gavà i també la caiguda d'un mur a Santa Coloma de Cervelló que ha afectat una canonada de gas. IJAR considera insuficients les mesures anunciades per les administracions per compensar l'augment dels costos. Per això s'han mostrat el malestar i han convocat una tractorada el proper 9 d'octubre. Notícies en...

trobada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.

0: Avui dimecres, Antena Caro us oferirà en diferit a la 1 del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Roquetes celebrada ahir corresponent al mes de setembre. A l'ordre del dia s'han portat a aprovació temes corresponents a les àrees d'afers interns, recursos humans i seguretat ciutadana, urbanisme, llicències d'activitats i contractes, servei a les persones, gestió ambiental i eficiència energètica, hisenda i activitat econòmica. Avui dimecres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre per Antena Caro, emissió en diferit del ple ordinari del mes de setembre de l'Ajuntament de Roquetes.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Junts per Catalunya vol reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, i fer que Esquerra i els comuns hagin de votar-ho. La presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha assegurat que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna i no és digne del càrrec. Ho ha dit en la segona sessió de política general que s'està duent a terme aquest matí al Parlament.
3: Desgovern a Catalunya i submissió a Madrid. Aquest és el seu rumb i res fa pensar que el canviarà. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
2: En la rèplica, ella els ha demanat que se sumin al Pacte Nacional per l'Educació i a mesures d'habitatge tant a Catalunya com a la votació del divendres al Congrés dels Diputats. I pel que fa a aquesta darrera qüestió, un centenar de persones han passat la nit acampats a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge després que el govern hagi anunciat dos nous decrets d'habitatge i seguint també l'exemple de la protesta de la Puerta del Sol de Madrid. I el Congrés decidirà avui si retira la immunitat a l'exalcalde d'Altafulla i actual diputat per Sumar en Comú Podem, Félix Alonso. El Tribunal Suprem el vol investigar per un presumpte delicte de prevaricació. Ens amplia aquesta informació la Carol Cubota d'Altafulla Ràdio.
4: Les factures emeses pel despatx d'advocats de l'exconseller Salvador Milà o per la consultora de l'exdirigent d'Iniciativa Catalunya Verds Joan Herrera i el diputat republicà Joan Ignasi Elena són les que estan sota sospita principalment. Segons el jutge, hi ha indicis suficients que es va cometre un delicte de prevaricació administrativa perquè es van signar contractes menors que es van allargar irregularment en el temps. El magistrat del Tribunal Suprem, que ara el vol investigar i que ha demanat un suplicatori al Congrés per fer-ho, sospita que Alonso va usar la fórmula del contracte menor per serveis recurrents per evitar fer una licitació pública i de lliure concurrència. Els fets daten de 2017, quan era alcalde d'Altafulla. El tribunal va obrir formalment la causa l'abril passat i després de prendre declaració a l'exalcalde, el magistrat instructor va elevar al Congrés el suplicatori, que es debat aquest dimecres i que pot acabar amb la retirada de la immunitat d'Alonso perquè el Tribunal Suprem el pugui jutjar. L'exalcalde, per la seva banda, manté que les contractacions van ser legítimes i nega haver comès irregularitats.
2: I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges i normalitzada la situació als rius i rieres. L'ACA ha informat que els cabals de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, la Riera Gotarra i el Daró ja han recuperat la normalitat, tot i que en alguns els mantindrà per sobre dels valors habituals unes hores. El 112 ha rebut 1.788 trucades per 1.350 incidents i els bombers han atès també 864 avisos diferents. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Avui dimecres, Antena Car us oferirà en diferit a la 1 del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Roquetes, celebrada ahir corresponent al mes de setembre. A l'ordre del dia s'han portat a aprovació temes corresponents a les àrees d'afers interns, recursos humans i seguretat ciutadana, urbanisme, llicències d'activitats i contractes, servei a les persones, gestió ambiental i eficiència energètica, hisenda i activitat econòmica. Avui dimecres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre per Antena Caro, emissió en diferit del ple ordinari del mes de setembre de l'Ajuntament de Roquetes.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El debat de política general al Parlament continua avui amb les intervencions dels grups parlamentaris i les primeres propostes de resolució que es votaran dijous. Junts ha anunciat que presentarà una proposta per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, mentre que Esquerra se n'ha desmarcat i ha reclamat al govern que compleixi els acords d'investidura. Illa, per la seva banda, ha proposat modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes amb l'objectiu que en més casos comportin ingrés efectiu a presó.
3: I en matèria de seguretat, doncs miri, també li demano que doni suport a la proposició de llei que el meu grup presentarà en els propers dies, una iniciativa parlamentària que presentarem aquí per reforçar la resposta penal davant de la tinença i visita d'armes per adaptar el Codi Penal espanyol a la realitat actual. Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i visita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i visita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues, no?
2: La portavoz del govern, Sílvia Paneque, també ha detallat que el nou fons de 25 milions per comprar pisos on viuen persones vulnerables podria evitar inicialment entre 300 i 400 desnonaments. Pel que fa a aquesta darrera qüestió, un centenar de persones han passat avui la nit acampats a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar precisament el dret a l'habitatge després que el govern hagi anunciat dos nous decrets d'habitatge, seguint també l'exemple de la protesta de la Puerta del Sol de Madrid pel desnonament de la Mari Carmen. I les obres de la Gran Via de Barcelona entre els carrers de Badajoz i Bilbao entraran a partir de demà en la fase final d'afectacions al tram Besòs. El tall de les línies T5 i T6 es reduirà al tram entre Glòries i Can Jaume Andreu, després que al setembre ja recuperés parcialment el servei entre Glòries i Ciutadella Vila Olímpica. Com a alternativa, recomana utilitzar l'L4 del metro fins a Besòs per enllaçar després amb la T4. I Creu Roja vol tancar a finals d'any el Centre de Protecció Internacional de Berga, el primer equipament d'aquest tipus que es va obrir a Catalunya fa una dècada i que actualment disposa de més de 50 places. Els treballadors han fet vaga avui per reclamar que es mantingui tant el centre com els 11 llocs de treball amb un seguiment del 90%. L'Ajuntament de Berga lamenta la decisió i reivindica el centre com un equipament de referència a la comarca. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges i normalitzada la situació als rius i rieres. L'ACA ha informat que els cabals de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, la Riera Gotarra i el Daró ja han recuperat la normalitat. El 112 ha rebut un total de 1.788 trucades en referència a les pluges.
1: Notícies en xarxa.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes o, si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Portem més enllà dels èxits.

0: Avui dimecres, Antena Car us oferirà en diferit a la una del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Roquetes celebrada ahir corresponent al mes de setembre. A l'ordre del dia s'han portat a aprovació temes corresponents a les àrees d'afers interns, recursos humans i seguretat ciutadana, urbanisme, llicències d'activitats i contractes, servei a les persones, gestió ambiental i eficiència energètica, hisenda i activitat econòmica. Avui dimecres a la una del migdia i a les 8 del vespre per Antena Caro, emissió en diferit del ple ordinari del mes de setembre de l'Ajuntament de Roquetes.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El debat de política general al Parlament continua avui amb les intervencions dels grups parlamentaris i les primeres propostes de resolució que es votaran dijous. Junts ha anunciat que presentarà una proposta per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, mentre que Esquerra se n'ha desmarcat i ha reclamat al govern que compleixi els acords d'investidura. Illa, per la seva banda, ha proposat també modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes amb l'objectiu que en més casos comportin ingrés efectiu a presó.
3: I en matèria de seguretat, doncs miri, també li demano que doni suport a la proposició de llei que el meu grup presentarà en els propers dies, una iniciativa parlamentària que presentarem aquí per reforçar la resposta penal davant de la tinença i visita d'armes per adaptar el Codi Penal espanyol a la realitat actual. Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i visita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i visita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues, no?
2: La portavoz del govern, Sílvia Paneque, també ha detallat que el nou fons de 25 milions per comprar pisos on viuen persones vulnerables podria evitar inicialment entre 300 i 400 desnonaments. I pel que fa a aquesta qüestió, un centenar de persones han passat la nit acampats a plaça Catalunya de Barcelona per reclamar precisament el dret a l'habitatge després que el govern hagi anunciat dos nous decrets d'habitatge insuficients i seguint també l'exemple de la protesta de la Puerta del Sol de Madrid. I les obres de la Gran Via de Barcelona entre els carrers de Badajoz i Bilbao entraran a partir de demà en la fase final d'afectacions al tram Besòs. El tall de les línies T5 i T6 es reduirà, volíem dir, el tram entre Glòries i Can Jaume d'Andreu, després que al setembre ja recuperés parcialment el servei entre Glòries i Ciutadella Vila Olímpica. Com a alternativa, recomano utilitzar l'L4 i també la T4 al Maresme o Salvademar. I Creu Roja vol tancar a finals d'any el Centre de Protecció Internacional de Berga, el primer equipament d'aquest tipus que es va obrir a Catalunya fa una dècada i que actualment disposa de més de 50 places. Els treballadors han fet vaga avui per reclamar que es mantingui tant el centre com els 11 llocs de treball amb un seguiment del 90%. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges i normalitzada la situació als rius i rieres. L'ACA ha informat que els cabals de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, la Riera Gotarra i el Daró ja han recuperat la normalitat. Tot i això, per demà també s'han activat alguns avisos per intensitat de pluja d'un nivell 4 sobre 6 a diversos punts del país. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Avui dimecres, Antena Car us oferirà en diferit a la 1 del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Roquetes, celebrada ahir, corresponent al mes de setembre. A l'ordre del dia s'han portat a aprovació temes corresponents a les àrees d'afers interns, recursos humans i seguretat ciutadana, urbanisme, llicències d'activitats i contractes, servei a les persones, gestió ambiental i eficiència energètica, hisenda i activitat econòmica. Avui dimecres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre per Antena Caro, emissió en diferit del ple ordinari del mes de setembre de l'Ajuntament de Roquetes.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la 1, us parla Arnau Vila. El debat de política general al Parlament continua avui amb les intervencions dels grups parlamentaris i les primeres propostes de resolució que es votaran dijous. Junts ha anunciat que presentarà una proposta per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, mentre que Esquerra se n'ha desmarcat i ha reclamat al govern que compleixi els acords d'investidura. Illa, per la seva banda, ha proposat modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes amb l'objectiu que, en més casos, comportin ingrés efectiu a presó. Escoltem el president Illa.
3: I en matèria de seguretat, doncs miri, també li demano que doni suport a la proposició de llei que el meu grup presentarà en els propers dies, una iniciativa parlamentària que presentarem aquí per reforçar la resposta penal davant de la tinença il·lícita d'armes per adaptar el Codi Penal espanyol a la realitat actual. Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i vícita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i vícita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues, no?
2: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, també ha detallat que el nou fons de 25 milions per comprar pisos on viuen persones vulnerables podria evitar inicialment entre 300 i 400 desnonaments. Pel que fa a aquesta darrera qüestió, un centenar de persones han passat la nit acampats a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge després que el govern hagi anunciat dos nous decrets d'habitatge i seguint l'exemple de la protesta de la Puerta del Sol de Madrid. I el col·lectiu d'advocats Alerta Solidària ha denunciat quatre agents de la policia municipal de Sabadell per la detenció d'un jove durant la festa major que consideren desproporcionada. El cas es va viralitzar arran d'un vídeo en què es veu un agent donant un cop de colze a l'abdomen del noi que cau a terra abans que tres policies l'immobilitzin. Alerta Solidària ha presentat una querella als jutjats per tracte vexatori, falsedat documental, simulació de delicte i detenció il·legal, i també una denúncia administrativa perquè l'Ajuntament investigui els fets, suspengui cautelarment el caporal que dona el cop i a partir del carrer els altres tres agents. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges i normalitzada la situació als rius i rieres. L'Agència Catalana de l'Aigua ha informat que els cabals de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, la Riera Gotarra i el Daró ja han recuperat la normalitat, tot i que alguns es mantindran per sobre dels valors habituals unes hores. El 112 ha rebut 1.788 trucades per 1.350 incidents i els bombers han atès 864 avisos. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Serveis informatius d'Antena Caro.
0: A continuació, Antena Caro us ofereix en diferit el ple ordinari del mes de setembre de l'Ajuntament de Roquetes, celebrat ahir dimarts al vespre.
5: Molt bona tarda a totes i tots i al públic que avui també ens acompanya. Anem a començar el ple ordinari del mes de setembre i abans de començar el plenari voldríem fer un minut de silenci en record de Benjamín Cuevas Delgado, una persona que ens va deixar fa uns dies, una persona que va ser regidor d'aquest ajuntament, va ser jutge de pau, va estar dins la junta del Club Deportiu Roquetenc, la Lira Roquetense, i que també va ser soci fundador i que durant 20 anys president del Club Volei Roquetes, una institució a la nostra ciutat i una persona que quedarà sempre en el record de Roquetes. Abans de fer el minut de silenci, i ha parlat també en la família, volem deixar constància de la proposta que se li ha fet a la família de posar el nom, en aquest cas, de Benjamín Cuevas Delgado a un dels carrers que s'urbanitzaran al carrer Manel Cid properament, un cop s'inici la fase d'urbanització, i que millor manera de retre-li homenatge i que quedi en record per a tota la història de la nostra ciutat d'una persona que ha fet tant pel vòlei, per l'Ajuntament i per tota la vida social i cultural i festiva i educativa i en tots els sectors de la nostra ciutat. Com vaig dir aquell dia, ojalà Roquetes tingués molts de Benjamins Cuevas Delgado. Anem a fer un minut de silenci. I així anem a iniciar el plenari en el primer punt de l'ordre del dia, que és aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acte del preordinari número 10/2026, de data 25 d'agost del 2026. Si alguna cosa afegir, donaríem l'acte per aprovada. Moltes gràcies. Seguim en l'àrea d'afers interns, recursos humans i seguretat ciutadana. El segon punt de l'ordre del dia és autoritzar, si s'escau, la compatibilitat de la funcionària senyora Anaïs Cava Gómez per a poder desenvolupar activitats com a docent associada a la Universitat Rovira i Virgili.
6: Aquesta proposta es va dictaminar favorablement i per això es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, estimar la sol·licitud i, en conseqüència, declarar la compatibilitat a la senyora Anaïs Cava Gómez per poder desenvolupar activitats a partir del mes de setembre com a docent associada de la Universitat Rovira Virgili amb una jornada de 8 hores setmanals distribuïdes en l'horari que es detalla la proposta. Segon, establir que la present declaració de compatibilitat té un caràcter específic per al treball ressenyat, per a qual cosa, una vegada cessi l'activitat, la beneficiària haurà de comunicar-ho al servei de personal. Tercer, en cap cas l'autorització suposarà modificació de la jornada de treball ni horari de la interessada i quedaran automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic. Quart, el desenvolupament del segon lloc de treball no podrà perjudicar en cap cas el deure de residència, l'assistència al lloc de treball, ni suposar endarreriment, negligència o descuit en el seu desenvolupament. Les corresponents faltes seran qualificades i sancionades conforme a la legislació aplicable, quedant automàticament revocada l'autorització o el reconeixement de compatibilitat si en la resolució corresponent es qualifica de falta greu o molt greu, i s'han de notificar aquests acords a la persona interessada i comunicar-ho a la directora de la Biblioteca Municipal de Roquetes, Mercè Lleixà, al registre de personal, al regidor de l'àrea de cultura i a l'àrea de personal d'aquest ajuntament.
5: Moltes gràcies. Si no hi ha cap intervenció, passaríem a votació. Vots a favor?
6: S'aprova per unanimitat.
5: Seguim al tercer punt de l'ordre del dia. Aprovar, si s'escau, el manifest del mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva del 1927 al 2027, que presenta, en este cas, jo com a alcalde, i com vaig manifestar en comissió, és un manifest que va fer arribar el president del Parlament de Catalunya i que vam creure convenient portar-lo al plenari. En este cas, llegirà el manifest el portaveu d'Esquerra Republicana, el senyor Siscolla.
7: Gràcies, senyor alcalde. Pues bé, passo a llegir un manifest que va enviar el president del Parlament de Catalunya, la segona autoritat del país. Diu, manifest del mil·lenari en les assemblees de Pau i Treva del 1027 al 2027. És a dir, 900 anys. No, 1.000 anys. De l'institució parlamentària de Catalunya té els fonaments en l'alta edat mitjana, concretament en les assemblees de Pau i Treva de Déu del segle XI. La primera d'aquestes assemblees va tenir lloc a Toluges, al comtat del Rosselló, l'any 1027, amb la presència del bisbe Oliba de Vic. En un context marcat per la violència, la fragmentació del poder i els conflictes constants, aquestes assemblees es van erigir com un espai pioner de deliberació col·lectiva i de limitació efectiva del poder. Davant d'aquella realitat es va articular una resposta institucional que establia normes bàsiques de convivència i un sistema de garanties per a la població. La Pau de Déu protegia les persones i els béns, així com espais de refugi com la Sagrera, mentre que la Treva fixava períodes concrets de suspensió de les hostilitats. Diu, més enllà del seu abast normatiu, les assemblees de Pau i Treva són considerades una de les primeres expressions del parlamentarisme a Europa i la llavor de l'acord general, símbol de la tradició institucional catalana basada en el pacte, el dret i la representació. Aquest model va anar configurant al llarg dels segles una cultura política pròpia, fonamentada en la voluntat d'autogovern i en una concepció de la legitimitat basada en el pacte i la participació. Aquesta tradició ha contribuït a definir Catalunya com una comunitat política amb una identitat institucional singular, arrelada en el temps i projectada cap al futur.
8: Aquest llegat no és només un patrimoni històric, és també un mandat vigent, perquè la pau no és només un ideal, sinó una exigència democràtica. En un món encara marcat per les guerres, les desigualtats i les tensions creixents, la defensa de la pau, dels drets humans i de la dignitat de les persones requereix compromís, acció i institucions fortes. En aquest sentit, els valors de pau i treva, la limitació del poder, el pacte i la resolució pacífica dels conflictes esdevenen plenament actuals i necessaris, no només com a record d'un origen medieval, sinó com a fonament d'una cultura democràtica que avui continua sent imprescindible. Aquesta tradició ha estat projectada des de Catalunya al món per figures com Pau Casals, que en rebre la medalla de la pau de les Nacions Unides el 71, va reivindicar davant de la comunitat internacional aquesta concepció catalana de la pau com a expressió d'un poble compromès amb la llibertat, dignitat humana i diàleg entre nacions. La commemoració del mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva és, doncs, molt més que un exercici de memòria. És una afirmació de continuïtat històrica i, alhora, una responsabilitat compartida. Es tracta d'una oportunitat per reivindicar Catalunya com a nació amb una tradició mil·lenària de dret, de pacte i d'institucions representatives, construïda des d'un patrimoni, construïda des d'un patriotisme cívic, obert i integrador. Aquesta commemoració ens convida a reafirmar els valors de la deliberació, la pau i el pacte com a eina de convivència i de resolució de conflictes, així com el compromís en la dignitat humana i en la construcció d'una societat més cohesionada, justa i respectuosa amb la diversitat. El mil·lenari és, en definitiva, una oportunitat per enfortir aquest compromís col·lectiu i per a convidar el conjunt de la societat catalana, institucions, entitats i ciutadania a sumar-se a una iniciativa compartida que rememori, actualitzi i projecti cap al futur l'esperit fundacional de les assemblees de Pau i Treva. Per tant, reafirmem la importància de les assemblees de Pau i Treva com a origen de la tradició parlamentària catalana, la continuïtat històrica d'un model institucional basat en la deliberació, pacte i la limitació del poder, l'existència d'unes institucions polítiques i jurídiques pròpies que fonamenten el dret històric de Catalunya i a l'autogovern, la voluntat de Catalunya de contribuir a la construcció d'un ordre internacional més just basat en la pau, cooperació i respecte mutu, compromís amb la pau com a valor fonamental de la convivència humana, el diàleg, la mediació i la cultura del pacte com a eines essencials per a la resolució dels conflictes, el respecte als drets humans i la dignitat de totes les persones, la convivència basada en la justícia social, la cohesió, la inclusió i el reconeixement de la diversitat, la responsabilitat col·lectiva en la prevenció de tota forma de violència, i és per això que ens comprometem a preservar i difondre el coneixement de les assemblees de Pau i Treva com a origen de la tradició parlamentària catalana, incorporar aquest llegat en iniciatives educatives, culturals i institucionals, promoure espais de debat, participació i acord que reforcin la cohesió social i la resolució pacífica dels conflictes, defensar i enfortir les institucions pròpies de Catalunya com a garantia de l'autogovern o com a expressió del seu dret històric inalienable, projectar els valors de la pau, diàleg i pacte en l'acció pública i social, vetllar per la plena vigència de la democràcia, la dignitat humana i els drets humans, impulsar polítiques que afavoreixin la cohesió social, la justícia, la inclusió i el respecte a la diversitat. Per tant, aquest manifest està obert a l'adhesió de persones i institucions i per tant és un compromís a la tradició mil·lenària que continua interpel·lant-nos avui i que volem projectar cap al futur.
9: Moltes gràcies, secretària.
6: Atès que aquest manifest es va dictaminar favorablement, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Roquetes al manifest del mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva 2027-2027, que és que incorpora íntegrament aquesta proposta com a part de l'acord. Segon, manifestar el suport de l'Ajuntament als principis, valors i objectius recollits en el manifest, especialment els relacionats amb la pau, el diàleg, el pacte, la deliberació, la resolució pacífica dels conflictes, la dignitat humana, els drets humans, la cohesió social, la inclusió i el respecte a la diversitat. I tercer, donar trasllat d'aquest acord a les institucions i entitats promotores del manifest del mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva 1027-2027 als efectes de deixar constància de l'adhesió de l'Ajuntament.
9: Moltes gràcies. Hauríem un torn d'intervencions. Senyor Beltrán.
10: Gràcies, senyor alcalde. Senyores regidores i regidors, presentar les assemblees de Pau i Treva com el bressol de la democràcia catalana constitueix una operació ideològica més que no pas una interpretació històrica rigorosa. Esta lectura projecta sobre el segle XI conceptes polítics nascuts molts segles després i converteix una societat feudal, oligàrquica i profundament desigual en una mena de prefiguració sentimental de la democràcia moderna. La primera objecció que farem és de caràcter conceptual. Les assemblees de Pau i Treva s'insereixen plenament en una societat feudal caracteritzada pel predomini de les jerarquies senyorials. la centralitat de l'autoritat eclesiàstica i l'absència de qualsevol principi d'igualtat política. La democràcia contemporània, moderna, es fonamenta sobre nocions com la sobirania popular, la ciutadania universal, la representació electoral i la igualtat jurídica dels individus. Cap d'estos principis, cap, era present a les assemblees medievals. Per això, des d'un punt de vista historiogràfic rigorós, equiparar les reunions de Toulouse al 1027 o les de Vic, que són els sínodes de 1030 i de 1033, amb els fonaments de la democràcia moderna implica projectar categories polítiques contemporànies sobre realitats medievals radicalment diferents. La realitat és que les assemblees de Pau i Treva es desenvolupen en un context en què la immensa majoria de la població no disposa de cap dret polític. Els camperols, les dones, els serfs i la major part dels habitants del territori no participen en les decisions. No existeix ciutadania, no existeix sufragi, no existeix representació política en el sentit contemporani, ni existeix el principi segons el qual el poder deriva de la voluntat dels governats. Parlar de democràcia en aquest context és un anacronisme tan evident com afirmar que una cort senyorial era un ajuntament modern o que un monarca feudal exercia una presidència republicana. Les assemblees de Pau i Treva no són institucions creades per emancipar els dominats, sinó per estabilitzar l'ordre feudal, que al cap i a la fi és del que es tracta. La seva funció essencial consisteix a limitar les violències més destructives entre les mateixes èlits aristocràtiques i garantir unes condicions mínimes de seguretat per a la reproducció del sistema de dominació existent. No qüestionen els privilegis feudals, els fan més governables. No erosionen les jerarquies socials, les consoliden. No democratitzen el poder, no organitzen millor l'exercici. Un altre element, sovint menystingut, és el paper central de l'Església. L'origen de la Pau de Déu s'explica principalment per la intervenció eclesiàstica en la regulació de la violència feudal. Els bisbes i abats actuaven com a promotors d'un ordre social que representaven que protegia els béns eclesiàstics a la població pagesa i als espais sagrats, als sagraris. Les assemblees no representaven una esfera pública secular comparable a la que caracteritzarà els règims parlamentaris moderns. Més aviat, expressaven una cultura política pròpia d'una societat profundament clericalitzada. Presentar-les com un precedent directe dels parlaments democràtics implica ignorar aquesta dimensió fonamental. La interpretació nacionalista que les converteix en el primer parlamentarisme democràtic acostuma a recolzar-se en una confusió conceptual deliberada. Identificar deliberació amb democràcia. Però que una minoria privilegiada discuteixi i pacti no converteix necessàriament una institució democràtica. També deliberaven els senats aristocràtics de l'antiguitat clàssica, de Grècia i Roma, els consells de nobles o les oligarquies mercantils medievals, i ningú no sosté seriosament que fossin democràcies. Les senyores i els senyors regidors, o sigui, allò que defineix la democràcia moderna, senyores i senyors regidors, no és l'existència d'assemblees, sinó la igualtat política dels ciutadans. I este principi és radicalment incompatible en l'ordre feudal que vostès avui venen aquí a defensar i a blanquejar. El feudalisme es fonamenta precisament en el contrari, en la desigualtat jurídica, en la dependència personal, en el privilegi hereditari i la fragmentació dels drets segons l'estatus social. Per això resulta problemàtic que determinats discursos institucionals i polítics presenten les assemblees de Pau i Treva com una mena d'avantpassades de les democràcies actuals. Aquesta narrativa tendeix a blanquejar la naturalesa del sistema feudal i a construir un relat teleològic segons el qual Catalunya hauria contingut en el seu origen medieval els valors democràtics contemporanis. És una manera de buscar legitimitat històrica mitjançant la projecció retrospectiva d'ideals presents sobre societats que no els van conèixer. Des d'una perspectiva crítica, les assemblees de Pau i Treva tenen interès com a expressió d'una cultura política, i aquí nosaltres no li traiem l'interès, expressió d'una cultura política pactista entre les èlits del feudalisme català, però no com a antecedent de la democràcia. Entre aquelles assemblees i els parlaments democràtics actuals hi ha una ruptura històrica immensa. Immensa. La revolució liberal, la destrucció de la societat estamental, l'afirmació de la sobirania popular, l'expansió dels drets civils i polítics i, finalment, el sufragi universal. La tesi que presenta que les assemblees de Pau i Treva com el bressol de la democràcia contemporània es fonamenta en una lectura teleològica del passat que tendeix a convertir institucions medievals en antecedents directes de realitats polítiques modernes. La crítica
11: historiogràfica contemporània representada per autors com Batlle, com Sabater, com Bison, o l'escola influïda per Pierre Vilar, l'escola historiogràfica catalana marxista, que al final és la més important i la més representativa, insisteix que aquestes assemblees s'han d'entendre des del context feudal que les va produir. Més que l'origen de la democràcia, foren mecanismes de regulació de la conflictivitat i de construcció d'una cultura política del pacte, la qual cosa és històricament rellevant, però conceptualment diferent a la democràcia moderna. I vaig acabant ja, senyor alcalde, però no puc fer-ho sense deixar de donar dos consells que vostès poden seguir o no, però que potser a l'hora de plantejar segons quins debats mos anirien bé a tots. Jo proposaria dos lectures obligatòries: la història de Catalunya de Pierre Vilar i la formació de la classe obrera en Anglaterra de Edward Parment Thompson, perquè vull aconsellar que els estats moderns d'Europa són una creació vuitcentista, no tenen cap origen feudal ni medieval, i si es vol citar l'origen del parlamentarisme democràtic s'ha de mirar a l'Anglaterra dels segles XVIII i XIX. Jo recomanaria deixar de llegir a tots els revisionistes de l'Institut de la Nova Història, que fa uns anys i en totes les subvencions públiques són gent que han fet una certa volada, perquè seguint en aquesta sèrie d'historiadors acabarem tots perdent el que sabem. Totes aquestes raons justificarien avui el vot en contra del manifest per part del grup municipal socialista. Gràcies.
5: Moltes gràcies, senyor Llet, a la paraula.
7: Gràcies. Menos mal que mos han alliçonat en el que som el parlamentarisme català. No hi ha res pitjor que negar les evidències. I per tant, tal com s'ha dit aquí, el que hem vist ha sigut una negació rotunda del que és el parlamentarisme a Catalunya. Ja se ho faran els que estan representant avui en dia el govern de Catalunya i el que representa per a ells el país. Bueno, cadascú retrata com vol i aquí ho acaben de retratar. Què podem dir des del grup d'Esquerra Republicana? Home, doncs del grup d'Esquerra Republicana estem diametralment en contra i per tant oposats al que s'acaba de dir. Per què? Perquè si avui en dia estem parlant de democràcies, justament surt del parlamentarisme. I en el cas de Catalunya, que tal com han dit aquí les assemblees de Pau i Treva, surten en un moment convuls, surten justament per treballar el tema del pacte, tal com s'hi diu també el manifest, per a intentar resoldre situacions complexes parlant. Per tant, és el que diuen, dos s'entenen quan parlen. Per tant, les assemblees eren això: negociar, parlar, discutir per arribar a acords. Si això no s'entén, doncs cadascú que entengui el que vulgui. Per tant, són, en aquest cas a nivell europeu, juntament en el parlamentarisme, en les assemblees de Pau i Treva aquí a Catalunya, juntament en també en les assemblees de Pau i Treva semblants a les catalanes de Normandia, les primeres que engeguen a l'edat alta, edat mitjana, aquestes reunions de, evidentment eren aristocràtics perquè estem en un sistema feudal, per a intentar derimir problemes. Fa un moment s'han referit al parlamentarisme anglès. El parlamentarisme anglès sorgeix al segle XIII, per tant sorgeix 150 anys després, i quan tothom parla de parlaments democràtics el primer que fan referència és al parlament anglès, al qual busquen model i exemple. Per tant, déu-n'hi-do també la trajectòria que té, però és molt més recent que el Parlament català, el parlamentarisme català. I clar, i aquí mos diuen que, claro, és que aquí s'intentava, pues, que són les èlits i sí, el que vulguen. Però sabem quan surt el Parlament espanyol? El 1834. O sigui que, déu-n'hi-do la trajectòria democràtica que tenen. I justament quan surt? Quan s'estan matant d'allò de lo lindo i de lo ample entre liberals i conservadors. És a dir, quina tradició democràtica ens poden demostrar que té el Parlament espanyol? Com a molt dels últims 40 anys. I ho posen en dubtes entre cometes. Perquè també el que és el pacte no l'han entès mai. Sempre s'han matat uns i s'han matat els altres. I quan no han matat els altres. I quan no han matat els altres. Si no, que mos diguin el que va aprovar el Parlament espanyol per a derogar el Parlament de Catalunya del govern de la Generalitat. Per tant, de lliçons de democràcia d'allà d'on vinguen, entre cometes. Per tant, tornem a dir, 1000 anys de història del parlamentarisme català, 1000 anys que també han hagut institucions espanyoles que molt han abolit per la dreta i pel revés, i que per tant no són exemple de res,
8: i que per tant des d'aquí, des de l'Ajuntament de Roquetes i del grup d'Esquerra Republicana defensem que el Parlament de Catalunya ha de tindre vigència per 1000 anys més, per demostrar al món que som un país democràtic i que som un país que entenem que negociant i parlant se poden arribar a acords sempre que l'altre costat també vulgui negociar.
9: Senyor Beltrán.
11: No, seré breu. Hi ha visions sobre conceptes i sobre nocions de la història i de la historiografia que a vegades provoquen cert rubor. És a dir, vindre a explicar aquí que el sistema feudal és l'origen de la nostra democràcia, a més de ser un error i a més de persistir en l'error, com fa el portaveu d'Esquerra Republicana, crec que és una manca de respecte a la ciutadania, a la que tant ens ha costat aconseguir els drets i les llibertats dels que avui en podem gaudir. La gènesi del parlamentarisme democràtic evidentment s'ha de buscar a l'Anglaterra dels segles XVIII i XIX. L'invent de l'estat modern és un invent vuitcentista del segle XIX. Tot el que es vagi a buscar abans, a buscar referents històrics, té a veure en aquest idealisme nacionalista que al final és el que comporta i el que ens ha comportat totes les desgràcies a partir del segle XIX fins als nostres dies. El senyor Oller se referia aquí a les guerres carlines entre els carlins i els liberals, i sort ne vam tindre que al final los Borbons per una banda i els liberals per l'altra van posar a ordre a un estat que havia de ser modern, si no encara viuríem com a pastors a les coves sense llum i aigua corrent. Jo, més que res, dir-los que evidentment el pactisme i la cultura del pactisme durant la història té la seva importància, però d'aquí a dir-nos que devem tot això gràcies a un sistema feudal on les èlits eren la gent més violenta i la gent més agressiva que ens podem imaginar, hi ha molta diferència. Gràcies.
9: Moltes gràcies. Me quedo en sort dels Borbons i sort de la democràcia que no deixa votar la gent que té ganes de votar. Vots a favor? Vots en contra?
6: S'aprova per majoria amb els vots a favor d'Esquerra Republicana, Movem, Junts i el vot en contra del PSC.
9: Seguim al quart punt de l'ordre del dia. Aprovar, si s'escau, la modificació del Pla Estratègic de Subvencions, l'anualitat 2026.
6: Aquesta proposta també va ser dictaminada favorablement i així es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar la modificació del Pla Estratègic de Subvencions de Roquetes, anualitat 2026, d'acord amb l'exposat en la part dispositiva i en les fitxes anexades a aquest acord. Segon, acordar que l'establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest pla requerirà la consignació pressupostària corresponent en el pressupost municipal anual, l'aprovació de les bases reguladores de les convocatòries de concurrència pública, així com el compliment dels objectius de estabilitat pressupostària. Tercer, l'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació de cap tipus de dret en favor dels potencials beneficiaris, els quals no podran exigir indemnitzacions o compensacions en cas de que el pla no es porti a terme total o parcialment. Quart, facultar el senyor alcalde per a que nom i representació de la corporació signi quan els documents siguin precisos per a l'execució d'aquest acord. Cinquè, publicar aquest acord juntament amb les fitxes objecte de modificació al Butlletí Oficial de la província de Tarragona i un extracte al DOC. Sisè, publicar aquest acord i les fitxes anexades al web municipal, al portal de transparència i trametre'l a la base de dades nacional de subvencions. I setè, donar trasllat de l'acord al Departament d'Intervenció i Tresoreria de l'Ajuntament de Roquetes.
9: Moltes gràcies. Com s'ha explicat en comissió, i faré un breu resum, portem aprovació d'aquesta modificació del pla estratègic pel fet de que ja han passat en plaçats plenaris, vam fer una modificació pressupostària per incrementar en aquest cas el conveni en el Club Voley Roquetes a causa de la classificació que el juvenil masculí s'havia fet per a competir una lliga estatal i també per al Club Deportiu Roquetenc per classificar-se i organitzar també en part el Women's Champions Cup. En aquest cas ja es va fer la modificació pressupostària, perdó, i ara el que portem és la modificació del pla estratègic, que és un, com ja saben, és un expedient recurrent. Dit això, si hi ha alguna aportació, passarem a votació. Vots a favor?
6: S'aprova per unanimitat.
9: Seguim al cinquè punt de l'ordre del dia. Aprovar, si s'escau, la moció municipal de suport a la plataforma Trencant el Silenci i per la reconeixença de la veritat i la reparació de les víctimes i famílies afectades pel servei militar obligatori, que es va fer des del 1976 al 2001, presentada pel grup municipal d'Esquerra i a la que s'adhereixen els grups municipals del PSC, Movem i en aquest cas també Junts.
6: Aquesta moció es va dictaminar favorablement i així es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, expressar el suport institucional i solidaritat de l'Ajuntament de Roquetes a totes les víctimes, familiars i persones afectades pels abusos, negligències i morts silenciades durant el servei militar obligatori, així com a la plataforma Trencant el Silenci pel seu treball de denúncia i reparació. Segon, instar el govern de l'Estat espanyol i els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats a, primer, promoure una comissió d'investigació i registrar al Congrés dels Diputats o impulsar de manera urgent una proposició no de llei que segueixi la via aplicada en el cas de l'Església amb les víctimes de la pederàstia, un encomana al defensor del poble perquè obri i tuteli una investigació independent sobre els abusos, negligències i morts a les casernes entre 1976 i 2001. Segon, desclassificar i obrir la totalitat dels arxius militars i documentació oficial relativa a accidents, suïcidis no esclarits, abusos i morts en període de servei militar, garantint el dret de les famílies a conèixer la veritat. Tercer, establir mecanismes oficials de reconeixement, memòria, reparació moral i jurídica per a les víctimes i les seves famílies. I per últim, notificar el present acord a la mesa del Congrés dels Diputats, als portaveus dels grups parlamentaris del Congrés, al Ministeri de Defensa, al Defensor del Poble i a la plataforma Trencant el Silenci, amb el corresponent resguard i presentació de la moció als organismes de l'Estat on ha estat presentada.
5: Moltes gràcies. Dona la paraula al representant d'Esquerra Republicana, el senyor Siscoller.
7: Gràcies, senyor alcalde. Bé, vam presentar aquesta moció perquè ja des de mitjans de comunicació i també des de a nivell d'opinió pública hi ha sortit tot el tema dels abusos a reclutes durant el servei militar obligatori. Clar, la mili, per a aquells que no l'han feta, s'acaba tal com posa aquí el document presentat, acaba el 2001, s'acaba per un pacte entre el PP i Convergència, en la qual des d'aquí a Catalunya un dels punts que reclamàvem per aquell famós pacte, el Majestic, era treure el servei militar obligatori. Anteriorment el Partit Socialista havia anat molts anys i no ho havia tret, per tant va ser el govern del PP qui ho va treure. Però clar, hi ha un pòsit de molts anys de reclutes que han anat passant pel servei militar obligatori i que este servei militar obligatori anava deixant una sèrie de víctimes, de nois que acabaven o bé suïcidant-se o morint, en este cas, en les diferents activitats militars que feien quan les havien convocat. Clar, què n'hem d'esperar d'un exèrcit espanyol que en 400 anys, gairebé 400 anys, no ha guanyat cap guerra a l'exterior, que les úniques guerres que ha provocat han sigut internes, de revoltes i guerres i vinga, dala i embolica que fa fort, és a dir, que ha sigut sempre constantment de càstig contra la població civil, i que, per tant, ha gaudit d'una impunitat total des dels governs, més igual democràtics com no democràtics, de tapar tot allò que passava de les portes d'una caserna cap a dins. Qui dels que no ha fet la mili no se'n recorda de garites de vigilància castigades, de fusells castigats, és a dir, d'absurditats que dius on estic, de normes totalment absurdes, de normes totalment contradictòries en el que és la vida civil, i que dius, i això pot ser un exèrcit, això pot funcionar? Però bé, aquestes absurditats les trobàvem fins al 2001, tota aquella gent que va passar pel servei militar. Avui en dia, els que fan el servei militar obligatori és perquè ho volen. Voluntari, perdó. Però abans no. Clar, davant d'això, què podem dir? Hi ha una frase que ho resumeix molt bé i que és d'aquells que l'exèrcit espanyol sempre els posa davant de totes aquelles desfilades que van acompanyats d'una cabra i que el seu fundador es diu Millán Astray, que en un debat, en este cas públic, juntament en debatent-se en lo Miguel de Unamuno, no se li va ocorrir una altra cosa al senyor Millán Astray de dir viva la muerte abajo la inteligencia. Pues bé, davant de d'esta estracanada militar que representa els valors del militarisme espanyol,
12: tenim tot això que tenim aquí a continuació, de totes aquestes vicissituds que van anar passant tots aquells reclutes que van passar per les casernes militars. Uns en millor grau, molts en pitjor grau i molts van deixar la vida. Per tant, esperem que este manifest de reposició cap a les víctimes d'aquells reclutes que van passar pel servei militar tinguin també, en este cas, un record i sobretot una reposició per allò que van passar. Perquè no oblidem que tots aquells morts, la major part de les vegades, no s'informava a la família del que havia passat, sinó que s'havia mort. Per tant, esperem que aquesta impunitat que tenen l'exèrcit d'una manera o altra se pugui donar llum i puguem entendre què és el que va passar en molts d'aquests casos.
9: Moltes gràcies. Obrirem un torn d'intervencions. En este cas, el senyor Poi, representant de Movem.
13: Gràcies, senyor alcalde. Regidors i regidors que ens acompanyen, públic que ens acompanya també avui. Com ha dit el senyor Gent, hi ha gent a esta taula que ha fet la mili, hi ha gent que jo no he fet la mili, perquè per anys ja s'acabava quan jo l'havia de fer. Però bé, vull parlar igualment per part de Movem del que en pensem d'aquesta moció que es presenta. Després de la Guerra Civil Espanyola, a Espanya se va imposar un silenci, el que tothom diu el silenci imposat, on no es podia parlar de segons què. Jo això ho vaig poder viure en Montllaio, que després de 5 anys d'estar per aquests camps de concentració va haver de fer 4 anys de servei militar, no n'havia fet prou després de la guerra, 4 anys de servei militar, on d'allò no se'n parlava. Va costar molt que expliqués què significava anar al cine i que molta gent no tornava del cine. Després, posteriorment, jo he pogut viure també amb mon pare, amb familiars que ho han viscut. Jo, per sort, puc dir per sort, no. Però bé, com deia, Espanya es va imposar un silenci, que aquest silenci l'hem arrastrat de la guerra, la postguerra i dintre el servei militar, que és el que venim a parlar a la moció d'avui. Esta plataforma Trencant en Silenci ve a defensar això, que tothom callava, no?, davant de les indignes accions que es portaven, la gent callava. I ara per fi algú ha decidit deixar de callar i que es posi sobre la taula tot allò que es pugui recuperar per explicar a les famílies el patiment que van sofrir alguns homes. Alguns homes perquè deien molt bé la frase de et faran un home, no? Pobra gent, no? Que els havien de fer un home, no ho eren prous, pobres. Avui dia, gràcies a Déu, tota aquesta concepció està canviant, la societat està canviant, amb sempre aquest rascó que tenim dintre l'orella de que algú pugui tornar i tornar cap atrás. Perquè, si mirem països europeus, Lituània el 2015 ha tornat a la mili, Suècia el 2017 ha tornat a la mili, Letònia el 2024 ha tornat a la mili, i a Croàcia i a França, que tenim a prop, se'n parla del retorn de la mili. Des de Movem hem donat suport a aquesta moció, ens a Madrid, i acompanyem el nostre patiment i sofriment de totes aquelles persones que ho van patir. Gràcies.
9: Moltes gràcies, senyor Beltrán, representant

0: Plutes van morir durant el servei militar obligatori en període democràtic, des de la segona meitat dels anys 70 fins al 2001. Jo, com dia el senyor Poyara, tampoc vaig fer la mili. Jo vaig ser dels primers objectors de consciència i li asseguro que tant els tràmits burocràtics com les justificacions per a deixar de fer la mili, com l'excés de temps que suposava dedicar-se a l'objecció de consciència, s'havia de ser molt militant i molt convençut per a optar per segons quines alternatives. Evidentment, aquells que teníem al cap ja la imatge del pacifisme i la imatge de l'exèrcit com una institució anacrònica, n'estàvem convençuts. Segons dades reconegudes pel mateix Ministeri de Defensa, hi va haver més de 300 suïcidis documentats entre el 83 i el 2001 dins de les Forces Armades, una xifra que diversos investigadors i col·lectius consideren que probablement va ser molt superior, perquè s'inclouen casos classificats com accidents o morts per causes no aclarides. És a dir, aquí sempre s'acabava igual. Hi havia un recluta que en unes maniobres prenia mal, acabava morint, però era un accident. No, mai va ser ni un suïcidi ni mai va ser una mort premeditada. I parlem de casos ocorreguts en plena democràcia. El 1980, Narcís Rovelló mor a Ceuta durant la mili. La família sempre s'ha qüestionat la versió oficial del suïcidi. I el 87, el mariner Juan Murcia Soriano es va suïcidar mentre complia el servei militar a Cartagena. Un dels casos citats al Congrés durant el debat sobre aquesta qüestió. Durant les dècades dels 80 i 90 es van acumular denúncies de vexacions, maltractaments, assetjaments psicològics i morts en circumstàncies que moltes famílies consideren mai investigades adequadament. Si algú ha sentit les declaracions d'Àlex Gorina, un crític cinematogràfic català, víctima de la violència sexual al servei militar obligatori, de veritat que fan ficar la carn de gallina. La qüestió que ens hauríem de plantejar no és si tots aquests casos comparteixen una mateixa causa. La qüestió és molt més senzilla. Si prop de 1.900 joves van morir sota responsabilitat de l'Estat, no és legítim, si això va ser així, que aquestes famílies coneguin la veritat? Aquesta moció no demana condemnes anticipades ni judicis paral·lels. Demana tres coses bàsiques en qualsevol democràcia madura. La veritat, mitjançant investigació independent, accés als arxius i transparència documental perquè les famílies puguen saber què va passar, i reconeixement i reparació moral per a les víctimes i els seus familiars. Altrament, com moltes vegades s'ha demanat en altres qüestions, i vull recordar aquí, perquè és una obsessió per part meva, la mort de la gent gran a les residències durant la pandèmia. Necessitem veritat, necessitem accés i transparència, necessitem reconeixement i reparació a les famílies. El mateix procediment va ser utilitzat per investigar altres vulneracions greus de drets, encarregar una investigació independent al defensor del poble. El que es demana és exactament això, ni més ni menys. Com a ajuntament no tenim competències per obrir arxius militars ni per impulsar investigacions estatals, però sí que tenim una responsabilitat que jo crec que és política i humana, que és estar al costat de les víctimes, defensar el dret a la veritat i exigir transparència quan hi ha ombres sobre actuacions de les institucions públiques, siguen les que siguen i governi qui governa. El grup municipal socialista, i creiem que per extensió l'Ajuntament de Roquetes, recorda que d'acord amb aquests instruments internacionals els estats tenen l'obligació d'investigar de manera efectiva, independent i amb garanties qualsevol mort o vulneració greu de drets humans produïda sota custòdia militar o en institucions armades de l'Estat, així com assumir responsabilitats institucionals i reparar el dany causat. De la mateixa manera, i també ho dia ara fa un moment el portaveu de Movement, el senyor Poy, manifestem la nostra preocupació, i és una preocupació molt evident, pel retorn de debats entorn a la militarització de la societat i la recuperació del servei militar obligatori arreu d'Europa, i manifestem la nostra oposició als plantejaments existents en aquest sentit. Torno a dir, els esforços i els sacrificis de milers d'insubmisos, que a més pagaven en pena privativa de llibertat, pagaven en pena de presó, i objectors de consciència no poden revertir-se i quedar en un no-res després de tants anys. Per això, l'adhesió i el vot favorable a aquesta moció, que és un vot a favor de la memòria democràtica, de la transparència i de la dignitat de centenars de famílies que encara avui continuen preguntant-se què va passar amb els seus fills, germans o familiars, mentre es complien una obligació imposada per l'Estat. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Per concloure, dono la paraula al senyor Siscolla. Bé, acabaré pronte. Agafant les paraules que ha dit el portaveu del grup socialista sobre la reposició de danys causats i també esclariment de fets, l'únic que reclamo és que ara que governa el Partit Socialista espero que pronte aclarisquen que

0: va passar el dia 1 d'octubre, perquè van pegar la gent de Catalunya i sobretot perquè van pegar la gent de Roquetes. Espero que ho aclarisquen el més aviat possible.
1: Dit això, passem a votació. Vots a favor?
2: S'aprova per unanimitat.
1: Seguim en l'àrea d'urbanisme, llicències d'activitats i contractes. Aquí el 6è i el 7è punt són exactament iguals. És aprovar si s'escau. Bueno, exactament iguals, no? Ara ho explicaré, secretària. És aprovar, si s'escau, la declaració de les obres sol·licitades per l'Observatori de l'Ebre. Són dues obres, una actuacions en espais exteriors i una de pintura del pavelló astronòmic. Són dos punts, dos expedients diferents, però, si us sembla, els passaríem conjuntament. Com dic, és aprovació, si s'escau, de la declaració de les obres sol·licitades per l'Observatori de l'Ebre d'especial interès i utilitat municipal per concórrer en circumstàncies culturals i divulgatives. I com sempre, i no em canso de dir-ho, i sé que em faig molt pesat cada vegada que portem això i que en portarem moltes més, podem estar tots i totes contents de que som un dels ajuntaments que, quan hi ha una administració superior que invertix al nostre poble, en la nostra ciutat, fem estos descomptes i ojalà tots els ajuntaments fessin el mateix, perquè al final són inversions que es queden al nostre municipi. Secretària.
2: En quant a la proposta 6, es va dictaminar favorablement i es proposa al ple declarar les obres sol·licitades per la Fundació de l'Observatori de l'Ebre, que consisteixen en el condicionament, arranjament dels espais exteriors situats a l'entorn del pavelló astronòmic, en concret la llicència d'obres 151/2026, com obres d'especial interès i utilitat social i municipal en atenció a les circumstàncies culturals i divulgatives i d'utilitat pública que en concorren. En quant al punt número 7, és exactament igual, diferència en quant són obres també sol·licitades per la Fundació Observatori de l'Ebre, però en aquest cas és pintura del pavelló astronòmic, també com obres d'especial interès i utilitat social i municipal en atenció a les circumstàncies culturals i divulgatives i d'utilitat pública que concorren.
1: Sí, alguna paraula, si no passem... Sí, senyor Poy.
3: Gràcies, senyor alcalde. Bé, només comentar que hem de donar les gràcies a que vam tenir aquest eclipse perquè la Generalitat s'enterés que teníem un observatori molt majo en funcionament a Roquetes i que ens dediqui una miqueta de diners a ficar-lo en funcionament. Entenc que aquests diners són els que ens van prometre que arribarien per esta part i que, com bé ha dit el senyor alcalde, esperem que pugui arribar alguna coseta més, no?, en aquest sentit. Per això està molt bé que se n'hagin recordat des de la Generalitat de que tenim un observatori ben xulo, ben majo, interessant per a tothom i que agrair estos diners, tot i que arribem bastant tard del que pensem de moment. Gràcies.
1: Gràcies, li faré una rectificació. Sí que possiblement després de l'eclipse la Generalitat sap que hi ha un observatori, però estos diners arriben perquè hi havia algú que necessitava ser president d'un estat i en negociacions van sortir estos diners. Dit això, passarem a votació. Vots a favor?
2: S'aprova per unanimitat el punt 6 i el punt 7.
1: Seguim en l'àrea de servei a les persones. El 8è punt de l'ordre del dia: aprovar, si s'escau, la pròrroga del conveni marc entre l'Ajuntament de Roquetes i el Consell Comarcal del Baix Ebre en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social.
2: Aquesta proposta es va dictaminar favorablement i així es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar la pròrroga del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l'Ajuntament de Roquetes en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, segons els criteris i les condicions que s'estableixen al contracte de programa del Departament de Drets Socials, el conveni de col·laboració del Departament d'Igualtat i Feminismes per al 2023-2025 i el conveni de col·laboració entre l'Institut Català de les Dones per servei del CIAT. Segons l'Ajuntament de Roquetes, es compromet a continuar complint amb els compromisos establerts al conveni signat en el seu dia. Tercer, facultat al senyor alcalde per signar quants documents siguin necessaris per a la tramitació i execució d'aquest acord. Quart, actualitzar la relació de convenis vigents publicada al portal de transparència municipal un cop formalitzat la pròrroga del conveni. Cinquè, trametre la pròrroga del conveni al registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya mitjançant la plataforma EACAT i publicar-lo al DOC. Sisè, notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Ebre i comunicar-ho al Departament de Secretaria als efectes oportuns.
1: Moltes gràcies. Portem l'aprovació d'esta pròrroga del conveni d'uns treballs que fa el Consell Comarcal del Baix Ebre tan necessaris per a la nostra ciutadania i que una vegada més agraïm la tasca que fan tots els professionals, tots i totes les professionals, i que, com dic, és una tasca que no està pagada en diners i que malauradament hi ha un increment anual de despesa i que voldríem que fos al revés, no perquè el Consell Comarcal faci pagar més, però, sinó perquè per desgràcia que a vegades s'ha d'atendre a més persones del nostre municipi. Si hi ha alguna intervenció, passem a votació. Vots a favor?
2: S'aprova per unanimitat.
1: Seguim al nou punt de l'ordre del dia. Aprovar, si s'escau, el conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona, CODITA, per a portar a terme activitats formatives adreçades a la ciutadania en el marc del Dia Mundial de la RCP.
2: Aquesta proposta es va dictaminar favorablement i així es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar el conveni amb el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona, CODITA, per formalitzar regular marc de col·laboració entre ambdues entitats en l'àmbit formatiu en els termes que recull l'esborrany que s'adjunta al present. Segons el present conveni, tindrà una durada inicial d'un any des de la seva signatura amb previsió de pròrrogues automàtiques, també de durada anual fins a un màxim de 3 pròrrogues més. Tercer, facultat al senyor alcalde per a la signatura de quants documents siguin necessaris per a l'execució dels presents acords. Quart, notificar aquest acord al CODITA, acompanyat de l'esborrany del conveni aprovat. Cinquè, actualitzar un cop es formalitza el conveni i la relació de convenis vigents publicats al portal de transparència. Publicar aquest conveni al BOP i finalment trametre'l al registre de convenis de cooperació i cooperació del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat per mitjans electrònics dins dels 3 mesos següents a la seva formalització via EACAT.
1: Moltes gràcies. Si hi ha alguna intervenció, passem a votació. Vota a favor.
2: S'aprova per unanimitat.
1: Seguim pel desè punt de l'ordre del dia. Aprovar inicialment, si s'escau, el pla de prevenció d'incendis forestals al municipi de Roquetes.
2: Aquesta proposta es va dictaminar favorablement i així es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment el pla de prevenció dels incendis forestals al municipi de Roquetes. Segon, sotmetre la informació pública pel període de 30 dies hàbils mitjançant anuncis inserits al BOP, al tauler de delictes electrònics i a la pàgina web de l'Ajuntament per tal que els puguin formular les reclamacions i les al·legacions que es consideren oportunes. Tercer, sol·licitar informe al Servei de Planificació per a la Prevenció d'Incendis Forestals de la Direcció General de Boscos i Gestió del Medi Ambient del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i finalment les al·legacions i o consideracions al pla seran informades pels tècnics de l'empresa redactora del pla, elevant al ple la proposta d'estimació i o desestimació que procedeixi i d'aprovació definitiva del pla de prevenció dels incendis forestals al municipi de Roquetes.
1: Moltes gràcies. Portem a aprovació un pla totalment necessari, però també és un pla que portarà moltes actuacions que per sort al nostre municipi ja feia temps que es van duent a terme, però que ara quedarà redactat. Vull aprofitar per agrair el treball, que s'ha fet un treball molt bo conjuntament entre el Departament d'Agricultura, també el Parc Natural i en este cas l'Ajuntament de Roquetes, i que a través de la Diputació de Tarragona, que és que ens ha ajudat a preparar el pla, queda reflectit totes aquelles actuacions que són necessàries per a intentar de la millor manera que la prevenció d'incendis al nostre municipi estigui garantitzada. Això no vol dir que per desgràcia no ens toqui passar, esperem que no, algun dia un incendi. Com dic, són actuacions ambicioses, actuacions moltes estan fetes i n'hi han d'ambicioses que hem de ser capaços entre totes i tots, mane qui mane, ja que hi hagi en aquest ajuntament, de seguir apostant com des de fa anys s'està apostant en la prevenció d'incendis, i així ho demostra que no som dels primers municipis que tenim el pla, però sí que per desgràcia hi ha molts de municipis al nostre país que encara no tenen este pla necessari per a fer totes les actuacions que els nostres boscos necessiten per a poder evitar o sobreviure a un gran incendi. Si hi ha alguna aportació, passaríem a votació. Vots a favor.
2: S'aprova per unanimitat.
1: Seguim en l'àrea d'Hisenda i Activitat Econòmica. L'11 punt de l'ordre del dia, aprovar, si s'escau, la resolució de la discrepància plantejada a favor de la proposta de l'àrea d'Hisenda relativa a l'aprovació de factures d'exercicis anteriors mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdit.
2: Aquesta proposta es va dictaminar favorablement i es proposa un únic punt, que és resoldre la discrepància plantejada a favor de la proposta de l'àrea d'Hisenda per continuar la tramitació de l'expedient relatiu a l'aprovació de factures d'exercicis anteriors mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdits, que és un punt posterior.
1: Sí, com ho ha dit la secretària, el punt següent és aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit. Veuran que és una factura que pot sobtar molt, i així també ens ha sobtat a nosaltres. És una factura de l'any 2022, d'uns treballs que es van fer a l'Hort de Cruells, uns treballs que estan fets, que va ser a final d'any, que es va reclamar la factura, no es va enviar dins de l'any. A l'any següent se va reclamar moltíssimes vegades, i així ho vaig revisar jo mateix en converses que tenia en aquell temps en l'empresa, i que al final, doncs, bueno, mos vam oblidar de seguir reclamant. L'empresa també d'enviar la factura i que per sorpresa de tots aquesta factura va entrar a l'Ajuntament dintre del 2026 i que per tant és una feina que està feta i que toca pagar-la, tot i que no hauria de ser després de tant de temps i per descuit d'una empresa enviar una factura pels treballs que ha fet. Si hi ha alguna aportació, vots a favor.
2: S'aprova per unanimitat.
1: El següent punt que va lligat és l'aprovació, si s'escau, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per un import de 13.520,78.
2: Proposta també dictaminada favorablement i així es proposa, primer, aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 13.520,78 d'acord amb el detall que figura a l'annex 1 i autoritzar la imputació de les factures a les corresponents aplicacions pressupostàries en vigor detallades en aquest annex número 1.
1: Passaríem a la votació. Vots a favor.
2: S'aprova per unanimitat.
1: Seguim al 13 punt, aprovar si s'escau l'expedient de reintegrament d'aportacions dels grups municipals de l'exercici 2025.
2: Aquesta proposta es va dictaminar favorablement i així es proposa. Primer, declarar com a principal obligat al reintegrament de la subvenció al grup municipal de Junts per Roquetes i Junts per la Ravaleta. La quantitat de l'aportació percebuda que s'ha de reintegrar ascendeix a 1.272,20 €. Segon, declarar com a principal obligat al reintegrament de la subvenció al grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra per Roquetes, candidatura de Progrés. La quantitat de l'aportació percebuda que s'ha de reintegrar ascendeix a 101,60 €. En tercer lloc, els imports s'hauran de fer efectius al número de compte que se'ls facilitarà per part de la Tresoreria Municipal, titularitat de l'Ajuntament de Roquetes, i notificar el present acord als interessats i comunicar-ho als departaments corresponents.
1: Moltes gràcies. Si hi ha alguna intervenció, passarem a votació. Vots a favor.
2: S'aprova per unanimitat.
1: Moltes gràcies. Seguim el 14 punt de l'ordre del dia. Aprovar, si s'escau, el compte general de l'exercici 2025.
2: Aquesta proposta va ser dictaminada favorablement per unanimitat de tots els grups polítics i així es proposa un únic punt que consisteix en aprovar el compte general de 2025 de l'Ajuntament de Roquetes, integrat pels documents comptables que consten i juntament a la documentació complementària que també relaciona que serien les actes d'arqueig de les existències en caixa a fi d'exercici de la pròpia entitat local i les notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos en favor de l'entitat local o de l'organisme autònom al final de l'exercici agrupats per nom o raó social de l'entitat bancària. En cas de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris s'aportarà l'oportú estat de conciliació autoritzat per l'interventor o òrgan de l'entitat local que tingui atribuïda la funció de compatibilitat.
1: Moltes gràcies. En este cas dono la paraula a la regidora de l'àrea, la senyora Tere Moreso.
4: Gràcies, senyor alcalde. Regidors, regidores, bona tarda a tothom. Avui portem a aprovació el compte general de l'exercici 2025. I com a regidora d'Hisenda, crec que és important explicar-ho no només des de les xifres, sinó també des de la responsabilitat política que tenim com a govern municipal. Perquè darrere de cada número del compte general hi ha decisions, hi ha prioritats, hi ha serveis. I sobretot hi ha una manera d'entendre com s'han de gestionar els recursos públics. El compte general és la fotografia de l'Ajuntament real. No és un pressupost, no és una previsió, no és una declaració d'intencions. És el resultat de la gestió que hem fet durant l'any 2025. I aquesta fotografia, si l'analitzem amb rigor, ens mostra un ajuntament amb una situació econòmica sòlida, solvent i sostenible. Començo per les dades. El resultat pressupostari és positiu, amb 1.457.558,95 €. El romanent de tesoreria per a despeses generals és d'un 1.106.848,49 €. L'estalvi net se situa en 940.254,32 €. El deute viu a l'Ajuntament és d'un 1.204.046,99 €, que representa un endeutament del 15,40%. Això són dades objectives i ens permet afirmar que l'Ajuntament compleix les seves obligacions, disposa de capacitat financera i manté un nivell d'endeutament reduït. També vull posar en valor una altra dada, el període mitjà de pagament als proveïdors que s'ha mantingut durant tot l'any 2025 entre 14 i 27 dies, sempre per sota del termini legal. Això vol dir que l'Ajuntament paga als seus proveïdors dins de termini. I això és especialment important per a les petites empreses i autònoms que treballen per a l'administració. Per unes bones finances municipals no tenen sentit si no es tradueixen en actuacions concretes. I per això també és important mirar on han anat aquests recursos durant l'any 2025. Durant l'exercici hem executat inversions per valor d'1.997.026 en 93 euros. Gairebé 2 milions d'euros destinats a millorar el nostre municipi, els nostres equipaments i els nostres espais públics. I dins d'aquesta inversió vull destacar especialment els 588.028 euros destinats a camins. Durant aquest 2025 hem actuat sobre els camins de Terrapico, Matamoros, Barranc de Lledó i Camí del Mig. Són actuacions que potser no tenen la visibilitat d'una gran obra, però que són absolutament necessàries per al nostre municipi, per a la mobilitat, per a l'activitat agrícola i per garantir unes infraestructures dignes al conjunt del terme municipal. I tot això, a més, s'ha fet en un any en què l'Ajuntament ha hagut de fer front a una despesa extraordinària provocada pels aiguats de l'octubre del 2025. Una despesa imprevista i que va obligar l'Ajuntament a destinar recursos a reparar i donar resposta als danys ocasionats. Per tant, quan parlem de situació econòmica de l'Ajuntament, també hem de tenir en compte aquest context. Pel que fa a la despesa social, si tenim en compte la despesa de personal vinculada als serveis i atenció a les persones, durant l'any 2025 hi hem destinat 563.757 euros. Perquè darrere d'aquesta xifra hi ha persones, hi ha serveis, hi ha professionals i atenció a la ciutadania. També està la voluntat de l'Ajuntament que l'Ajuntament sigui una administració propera i capaç de donar resposta a les necessitats dels nostres veïns i veïnes. Aquesta és, al capdavant, la finalitat de tenir uns comptes sanejats, tenir capacitat per invertir, mantenir els serveis públics i donar resposta a les necessitats de la ciutadania. Per tant, no parlem només d'un ajuntament que compleix amb les seves obligacions financeres. Parlem d'un ajuntament que al mateix temps manté una situació econòmica solvent, destina recursos a transformar Roquetes, mantenir el municipi i garantir serveis i oportunitats per als seus veïns i veïnes. I això és important posar-ho en valor. Aquestes dades reflecteixen una administració que compleix les seves obligacions, paga dins dels terminis establerts i manté una situació financera estable. Ara bé, també hem de parlar amb transparència d'aquells aspectes que no han estat positius. Durant l'exercici 2025 s'ha produït un incompliment de la regla de la despesa i una capacitat de finançament negativa. No ho amaguem. Ho hem explicat des del primer moment i hem actuat tal com segueix la normativa aprovant el corresponent pla econòmic financer. Però també és important explicar la realitat. Aquest mateix pla econòmic financer conclou que no és necessari adoptar cap mesura correctora perquè la situació econòmica de l'Ajuntament està sanejada. I aquest és un element fonamental. Una cosa és l'incompliment d'una regla fiscal i una altra, molt diferent, la salut financera de l'Ajuntament. Ara bé, també crec que hem de fer una reflexió política sobre aquestes regles fiscals. Els ajuntaments, com tots sabem, som l'administració més propera a la ciutadania. Som els que tenim cura dels carrers, dels equipaments, de la cultura, de l'esport, dels serveis socials, de l'espai públic i moltes altres necessitats quotidianes dels nostres pobles. Durant els darrers anys hem hagut d'afrontar increments importants dels costos energètics, de la contractació pública, de les retribucions de personal i del cost general dels serveis. I malgrat això, se'ns continua demanant que gestionem sota unes regles fiscals que moltes vegades no tenen prou en compte la realitat municipal. Des d'Esquerra defensem una cosa molt senzilla: més autonomia local i més capacitat dels ajuntaments per decidir sobre els seus recursos, perquè ningú coneix millor les necessitats de Roquetes que el mateix ajuntament, i perquè els recursos públics han d'estar al servei de les persones. Però això no vol dir gastar sense control. Al contrari, més autonomia també significa més responsabilitat. I aquesta és la nostra manera d'entendre la hisenda municipal. Una hisenda rigorosa, una hisenda transparent, una hisenda prudent i una hisenda que controli la despesa. però també una agenda que entengui que l'objectiu final no és tenir uns contes bonics sobre el paper. L'objectiu d'aquests contes serveixin per fer política i millorar Roquetes. Perquè els diners públics no són nostres. Són dels veïns i veïnes de Roquetes i de la Raval de Guisto. I la nostra obligació és gestionar-los amb responsabilitat, però també aconseguir que retornin a la ciutadania en forma de serveis, inversions, equipaments i oportunitats. Aquesta és l'idea que com a regidora d'Hisenda considero fonamental. No gestionem els comptes pel comptes, gestionem els comptes per a les persones. I això implica tenir capacitat per invertir, implica mantenir els serveis públics, implica donar suport a les entitats, implica cuidar els espais públics, implica poder afrontar els reptes de futur i implica fer-ho sense hipotecar generacions que vindran. Per això, per a nosaltres, la responsabilitat econòmica, la responsabilitat social no són conceptes contradictoris. Són dues cares de la mateixa manera d'entendre la gestió pública. Perquè no volem un ajuntament endeutat i sense capacitat de resposta. Però tampoc volem un ajuntament que acumuli recursos mentre les necessitats de la ciutadania queden sense resposta. Volem un ajuntament solvent però útil. Un ajuntament amb els comptes agenats, sanejats, però amb capacitat de transformar. I aquest compte general ens diu que avui tenim aquesta capacitat. Tenim un resultat pressupostari positiu, tenim romanent, tenim estalvi net, tenim un endeutament reduït, paguem els proveïdors a termini i tenim una situació financera que ens permet mirar endavant amb garanties. Com a regidora d'Hisenda assumeixo la responsabilitat d'aquesta gestió, amb els encerts i també amb allò que hem de continuar millorant. Perquè gestionar Hisenda no és només quadrar ingressos i despeses, és prendre decisions, establir prioritats i anticipar-nos als problemes. És garantir que cada euro es gestiona amb el màxim rigor i tingui el màxim retorn possible tant a Roquetes com a la Raval de Cristo. Per això considero que el compte general del 2025 és un bon punt de partida per continuar treballant. No voldria acabar sense posar en valor la feina dels serveis econòmics municipals, de la intervenció, de la tesoreria i de tot el personal que ha fet possible que avui aquest compte general reflecteixi una imatge fidel de la realitat econòmica municipal. Des del govern municipal continuarem treballant amb els mateixos criteris que ho hem fet fins ara, amb rigor, amb transparència, amb responsabilitat i amb el compromís amb els serveis públics. Per tot això, els demano el vot favorable del compte general del 2025. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Anem tota intervenció. Senyor Beltrán.
5: Gràcies, senyor alcalde, senyora regidora, per la seva exposició. Gràcies, regidores i regidors. Aproximadament des del mes de maig venim en este plenari discutint més o menys sobre la gestió dels recursos econòmics públics que en fa l'equip de govern. Recordo que el mes de maig es va aprovar el pla econòmic financer, i en ha parlat la regidora, un pla al que ens obliga l'incompliment de la regla de la despesa, que no és res més que un indicador d'una gestió pública molt millorable. En este pla econòmic financer ja hi havia detectats desequilibris en l'execució pressupostària, principalment imputables al capítol de personal, que es podia imputar a l'entrada en funcionament de la llar d'infants i a una pujada salarial del 2,5%, al capítol de la despesa corrent, en un increment de partida de 700.000 euros dels que després només ne vam gastar 400.000, i al capítol 6 d'inversions, incapaços d'executar allò pressupostat al 2024, només se va executar un 25,96%, i al 2025, on només se va executar un 44,57% del pressupostat. Si als desequilibres pressupostaris hi sumem més de 2 milions d'euros de saldos de dubtós cobrament, per molt que liquidem en positiu i disposem de romanem, el desequilibri salta a la vista. Per tant, aprovàvem un pla econòmic financer perquè ens havíem saltat la regla de la despesa, que establia un topall del 3,2%, mentre que l'Ajuntament de Roquetes esta variació de la despesa es va inflar fins al 16,60% en justificants que poden ser que poden tindre molt bona intenció, però que venen donat per una gestió, nosaltres creiem que una mica caòtica, i que sobretot en el capítol de la despesa corrent i en el capítol d'inversions hi troben el seu taló d'Aquiles. Vam aprovar este ple econòmic financer, ho fem per obligació, escoltant les lamentacions i queixes d'una intervenció municipal que reclamava, cor que vols, més personal i més pressupost, i ho demanava per a poder exercir en funcions i en condicions la funció interventora municipal. Posteriorment, al mes de juny, la intervenció municipal elaborava un informe de control intern que des del grup municipal socialista creiem demolidor i en cap cas és exagerat l'adjectiu després d'una lectura detinguda de l'informe. A l'agost se'ns lliurava la memòria de l'exercici del 2025 a la Comissió Especial de Comptes. Per cert, i aquí m'afegixo als agraïments i a les felicitacions de la senyora regidora. Felicitar els tècnics i les tècniques de la casa que han fet un treball excel·lent en quant a l'elaboració de documents detallats i explicatius com és la memòria del 2025 i que ens permet a tots, d'alguna manera, entendre com s'ha gestionat i de quina manera els recursos d'aquest Ajuntament. I ara sí que voldria anar en una mica de deteniment al moll de l'os, que és allò que s'anomena la contractació administrativa i que tant l'informe de control intern a l'annex 1 i 2 com la memòria a l'apartat 22 en donen compte. De la lectura dels dos documents es pot arribar de manera clara i comprensiva a les principals conclusions, agrupant incidències per tipologia i formulant recomanacions de millora per als exercicis següents, perquè no ens torni a passar el que ens ha passat este 2025. I si m'ho permeten, l'informe de control intern recull els resultats de les actuacions de control intern desenvolupades durant l'exercici 25, en el marc de la funció interventora i de control financer. D'acord amb el contingut d'aquest informe, durant l'any es van emetre 601 informes de fiscalització, dels quals 537 van ser de conformitat i 59, 1.343.000 euros, van contenir objeccions o reparaments resolts mitjançant resolucions contràries als criteris formulats per la intervenció municipal. Per tant, alerta activada. I una pregunta essencial: de què serveix la funció interventora si vostès estan decidits i decidides a tirar pel camí del mig, desoint aquelles objeccions suspensives que els funcionaris públics els informen i els assessoren? Jo crec, senyor alcalde i senyora regidora, que no anem bé. Del quadre de contractació administrativa es desprèn que els contractes d'obres representen 1.624.000 euros, i ho dic tot en números redons, dels quals 1.483.000 s'han tramitat mitjançant procediment obert amb pluralitat de criteris i 141.000 mitjançant adjudicació directa. Els contractes de subministrament consten per un import de 891.000 euros íntegrament classificats com a adjudicació directa. Els contractes de serveis ascendeixen a 941.000 euros, dels quals 49.758 corresponen a procediment obert amb pluralitat de criteris, però 891.000 euros són d'adjudicació directa. I així mateix, l'informe posa de manifest que durant l'exercici 2025 no es va tramitar cap expedient per omissió de la funció interventora. Per tant, tenim una cosa clara: les incidències principals no es deriven d'una manca de fiscalització prèvia, sinó de reparaments suspensius, observacions complementàries i advertiments vinculats a la tramitació de determinades despeses. I les conclusions principals: la incidència més rellevant de l'exercici 2025 és la reiteració d'objeccions suspensives en expedients de despesa, sobretot quan parlem de serveis i de subministraments recurrents. No consten informes d'omissió de la funció interventora, ja ho he dit abans. Una part significativa dels reparaments es concentra en serveis i subministraments sense una cobertura contractual plenament adequada o amb necessitat de regularització mitjançant els procediments de contractació corresponents. Les despeses de personal, especialment nòmines i determinats complements retributius, constitueixen un altre bloc recurrent d'objeccions. Torno a repetir, I ho he dit moltes vegades en este plenari, quan es decidiran vostès a elaborar la valoració dels llocs de treball d'aquest Ajuntament? O prefereixen evitar-ho per tal d'evitar una negociació individual a la col·lectiva, a la representació dels treballadors? També s'identifiquen expedients vinculats a reconeixements extrajudicials de crèdit que sempre havien estat, o almenys en este en este mandat havien estat com a molt controlats, però que en els últims exercicis hasta els extrajudicials se mos van descontrolant. I després observacions complementàries no suspensives que afecten expedients diversos. Si agrupem les incidències per concepte, tenim subministraments, nòmines i despeses de personal, extrajudicials i després obres i convenis, que és el que he dit en última instància. De l'anàlisi dels annexos es desprèn que una part rellevant dels reparaments suspensius es concentra en expedients d'aprovació de relacions de factures corresponents a serveis i subministraments. Per cert, 1.300.000 euros que de manera directa, sense cap tipus de control i sense cap tipus de filtre, s'adjudiquen. Tot i que l'annex no identifica individualment cada proveïdor ni cada contracte menor, la reiteració mensual d'aquestes factures permet apreciar una incidència estructural vinculada a prestacions recurrents que haurien de disposar d'una cobertura contractual adequada. No és que ho digui jo, ho diu el senyor interventor. Aquesta situació és especialment significativa perquè els contractes menors només poden donar cobertura a necessitats puntuals concretes i no recurrents, i suposo que això ho ha de saber la gent que mos està seguint i la ciutadania que mos està seguint. Quan la senyora regidora se referia aquí a que la gestió de lo públic és una cosa quasi sagrada, perquè són els recursos públics i són els diners que invertim en les persones, suposo que es referia a això, i que el volum de la contractació directa en este ajuntament, com a mínim, li dona que pensar, com a mínim. Després hi ha tot un detall d'expedients i de factures en l'objecció que estan aquí enumerades i que, a més, tinc aquí hasta els diners, no? És a dir, hasta el volum econòmic. Però tampoc hi entrarem. Jo l'únic que els dic en quant a la valoració de la incidència és que d'alguna manera evidenciem una pauta reiterada d'aprovació de factures de serveis i subministraments amb objecció suspensiva. I aquesta reiteració permet considerar que no es tracta d'incidències puntuals, sinó que és una necessitat estructural de planificació de la contractació menor i de transformació d'aquestes prestacions recurrents en contractes ordinaris que degudament haurien d'estar licitats o adjudicats. La incidència principal és, per tant, la utilització de relacions de factures com a via de cobertura de necessitats continuades, quan aquestes haurien de ser d'un objecte, o per lo menos així ho hauríem de previndre, d'una programació contractual prèvia. Aquesta pràctica incrementa el risc de reparaments recurrents, així ho diu el senyor interventor, que n'ha tingut que fer 59. Dificulta el control pressupostari i pot comprometre el compliment dels principis de publicitat, concurrència, transparència i eficiència de la contractació pública, perquè no han de deixar de banda que som una administració pública. Se fan tot un seguit de recomanacions quan algú parla en un interventor municipal o en un entès a la matèria. Elaborar un inventari anual de factures recurrents de serveis i subministraments per a veure què són contractes menors i què no ho són, diferenciar necessitats puntuals d'aquelles que són periòdiques i que, per tant, se poden programar amb antelació les licitacions, establir un control interprevi, que jo entenc que el seguit interventor ho intenta fer, impulsar instruccions internes de contractació menor que fixen criteris molt clars per a poder-les justificar després, o fer un seguiment trimestral dels expedients amb objecció per comprovar si s'han adoptat mesures en aquesta regularització contractual. Planificar, regularitzar la contractació recurrent, reduir l'ús del reconeixement extrajudicial, revisar conceptes retributius, millorar la documentació justificativa dels expedients, implantar un pla d'acció de control intern, dotar la intervenció de mitjans suficients, que també per aquí plora la criatura. En conjunt, i ja per acabar, l'informe posa de manifest que l'Ajuntament disposa d'un sistema de fiscalització que detecta les principals incidències. Estan detectades i estan documentades, però també evidencia la necessitat de reduir la reiteració de reparaments en àmbits estructurals, especialment en contractació recurrent, despeses de personal i obligacions procedents d'exercicis anteriors. La prioritat hauria de ser transformar les observacions i reparaments detectats en mesures organitzatives concretes, amb un seguiment efectiu i amb una planificació que permeti prevenir la repetició de les mateixes incidències en exercicis futurs. És a dir, que no mos torni a passar. Com podran entendre el senyor alcalde i la senyora regidora, el vot del nostre grup, després d'una lectura i valoració pausada de la memòria i la documentació portada per la intervenció municipal, no pot ser altre que el vot en contra. I faiguen el favor vostès de fer els deures i la feina i no deixen que la bola de la gestió pública i econòmica dels recursos econòmics es faci més gran. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Dona la paraula a la representant de l'àrea.
4: Moltes gràcies. Escoltant-lo, senyor Beltrán, sembla mentida que vagin votar a favor a la comissió informativa. Bé, escoltant la seva intervenció, en el fons tots els arguments porten a la mateixa conclusió, que l'Ajuntament de Roquetes té una situació econòmica i una pitjor gestió. I és precisament aquesta conclusió la que no comparteixo, perquè no és la que desprenen els informes tècnics. En política, cadascú és lliure de fer la lectura que considere oportuna, però com a regidora d'Hisenda tinc l'obligació de basar-me en els informes i en les dades. I les dades d'aquest compte general són les que són: un resultat pressupostari positiu, un romanent positiu, un estalvi net positiu, un endeutament molt baix i un període mitjà de pagament dins del termini. Aquest és el balanç objectiu que avui sometem a la consideració del ple. És legítim que l'oposició busque aspectes millorables. De fet, aquesta és també la nostra obligació com a govern. El que no seria rigorós és convertir cada indicador desfavorable en la prova que tota la gestió econòmica és deficient, ignorant tots els indicadors que acrediten justament al contrari. I ara voldria fer una petita rèplica a les qüestions que ha plantejat el senyor Beltrán. Ha parlat de la despesa corrent. Vostè, senyor Beltrán, en repetides ocasions ja ens ha parlat de l'increment desmesurat de la despesa corrent. Ens ha dit en alguna ocasió que no són bones notícies i fins i tot ha arribat a parlar d'un pou sense fons, de diners públics, afirmant que tenen el més retorn social. De debò, senyor Beltrán, perquè una cosa és defensar controlar la despesa i una altra parlar de la despesa corrent com pel simple fet de ser-ho fos despesa malgastada. Anem als números. Parlem del capítol 2. Parlem de les despeses necessàries per al funcionament ordinari dels serveis públics. Comencem pels camins, que ja n'hem parlat abans. És la partida que té la consignació més alta de totes les del capítol 2. La partida de conservació de camins és de 180.730,75 €. I es va modificar a l'alça, també la modificació pressupostària més elevada, de 90.730,75 €. I sap per què? Pues perquè vam tindre que reparar els camins de la Dana. Això és un pou sense fons, senyor Beltrán? Això és malbaratar diners públics? Això no té retorn social? Perquè crec que els veïns necessiten que aquests camins per arribar a casa seva i no ho poden veure precisament així. I continuem. Les partides de llum i gas sumen 589.000 €. Pagar les llum de les escoles no té retorn social? Pagar la llum de la biblioteca? Mantenir oberts equip municipal és malbaratament? I què fem als vehicles de la policia i la brigada? Vol que els deixéssim parats? Podrien continuar. Zones verdes, instal·lacions esportives, recollida d'animals, control de colònies, atenció a les persones, que ha tingut un increment de 18.000 €. Això, senyor Beltrán, no té retorn social? Així és com defensa vostè el seu famós escut social? Perquè aquí està el problema, no en els números, en el concepte. Vostè està posant dins del mateix sac la despesa superflua i la despesa necessària per prestar els serveis públics, i no és el mateix. Si vostè considera que la despesa corrent és excessiva, faig el pas següent. Digue'ns quina. Quina despesa eliminaria? Quina reduiria? Quin servei deixaria de prestar? Menys neteja? Menys manteniment? Menys policia local? Menys servei de la brigada? Què reduiria, senyor Beltrán? Perquè dir hi ha massa despesa és fàcil. El difícil d'explicar als ciutadans què deixarà vostè de fer. La despesa corrent no és dolenta per definició. El que cal analitzar en què es gasta, per què es gasta i quin servei s'es presta a canvi. La pròxima vegada que parli de despesa corrent desmesurada, senyor Beltrán, no es quedi en el titular. Baixa les partides, digues que sobra, digue'ns que eliminaria, digue'ns quin servei deixaré de prestar. Perquè és molt fàcil dir que hi ha un pou sense fons, però el que no és tan fàcil és assenyalar què hi ha dins d'aquest pou i dir als veïns que està disposat a llevar-los. I quan mirem que hi ha realment dins el capítol 8, trobem camins reparats, despeses de Nadona, escoles, equipaments que necessiten llums, vehicles de la policia local i la brigada i manteniment dels serveis municipals. Això és malbaratament per definició. Este és el seu escut social, són serveis públics, i si vostè considera que algun d'aquests serveis sobra, tingui la valentia de dir quin. Perquè governar no és dir que la despesa és massa alta. Governar és explicar què faria vostè amb menys diners, quins serveis reduiria i què està disposat a deixar fer. I això, senyor Beltrán, és el que encara no ens ha explicat. També ha parlat dels informes en reparo. I és important deixar-ho clar, perquè escoltant la seva intervenció, qualsevol podria pensar que estem al voltant d'una gestió regular, quan això és senzillament fals. Els informes en reparo formen part del funcionament ordinari de qualsevol administració pública. No són una anomalia, no són un escàndol. Són el resultat d'un sistema de control que existeix precisament per detectar incidències, formular objeccions i garantir que els procediments s'ajusten a la legalitat. Per tant, presentar la seva existència com fos una prova de mala gestió és com a mínim una interpretació interessada. Perquè en realitat el que demostra és que els mecanismes de control funcionen. Vostè ha citat xifres, jo també. Els informes en reparo representen el 9,8% del total dels informes emesos. Això significa que el més del 90% dels expedients fiscalitzats no han requerit cap reparo. Aquesta és la data completa. I la resta és una selecció interessada de la informació. I encara hi ha un altre element que vostè ha omès deliberadament. Una part important d'aquests reparos responen a qüestions procedimentals administratives que els serveis municipals corregeixen durant la tramitació. No acrediten irregularitats, no acrediten perjudicis econòmics i, sobretot, no acrediten la imatge de descontrol que vostè està intentant transmetre. També ha parlat de que ens havíem saltat la regla de la despesa i del pla econòmic financer. Sí, hi ha un incompliment de la regla de la despesa, no ho hem negat, però no confonguem, com ja li he dit abans, una regla fiscal amb la salut financera de l'Ajuntament, perquè els números són els que són. 1,46 milions d'euros de resultat pressupostari positiu, 1,1 milions de romanent, 940.000 euros d'estalvi net i només un 15,4 d'endeutament. Això no són opinions, són dades. I encara hi ha una dada que considero molt significativa. Vam haver d'aprovar un pla econòmic financer, sí, per l'incompliment de la regla de la despesa. Però aquest pla, senyor Beltrán, no establia mesures correctores perquè l'Ajuntament hagués de solucionar cap situació de desequilibri financer. I això és important, perquè vol dir que una cosa és haver superat un límit fiscal i un altre és tenir un Ajuntament que ha gestionat malament o financerament insostenible. I no és el nostre cas. Tenim els comptes sanejats, tenim resultat positiu, tenim estalvi, tenim romanent i tenim un nivell d'endeutament reduït. Perquè, senyor Beltrán, no confonguem l'incompliment de la regla de la despesa amb una mala gestió econòmica. Vostè mateix ens ho deia en un ple anterior i en la seva visió panoràmica que tenia el seu grup, que era difícil d'entendre com un ajuntament sanejat que liquidava els pressupostos positius any rere any podia acabar incomplint la regla de la despesa. Doncs mire, senyor Beltrán, li faré l'argument al revés. No pot ser que un ajuntament amb superàvit i diners al banc no pugui millorar els serveis perquè una regla de l'Estat espanyol ho impedeix. I el que aquí està en joc és si els diners públics serveixen per a la gent o queden atrapats en una norma que no respon a la realitat dels municipis. I aquesta precisament és la qüestió. La regla de la despesa no mesura que un ajuntament estigui sanejat. Limita el creixement de determinada despesa d'acord amb uns criteris fiscals. I això pot passar encara que l'Ajuntament tingui recursos, estalvi i una situació financera positiva. I això és on nosaltres diem que cal revisar com s'aplica aquesta regla. Perquè la realitat municipal no sempre cap dins d'una fórmula. I li faré una pregunta molt concreta, senyor Beltrán. Vostè no destinaria els diners municipals a reparar els camins del nostre municipi després de l'afectació que van tindre els aiguats de l'octubre de 2025? Perquè això no és una despesa que ens inventem, és una necessitat real. Una situació sobrevinguda que afecta directament als nostres veïns. I davant d'això, què hem de fer? Els hem de dir als veïns, tenim diners, tenim romanents, tenim els comptes sanejats, però no podem actuar? Doncs no, Nosaltres no compartim aquesta manera d'entendre la gestió municipal, perquè mentre nosaltres discutim sobre regles fiscals, els problemes continuen existint. Els camins s'han de reparar, els equipaments s'han de mantenir i els serveis s'han de reforçar. I quan hi ha una situació extraordinària, l'Ajuntament ha de tenir la capacitat de reaccionar. I això també és responsabilitat. I això també és una bona gestió. Nosaltres no demanem gastar sense control, com vostè ha insinuat. Demanem poder utilitzar els recursos disponibles quan el municipi els necessita. Perquè, senyor Beltrán, hi ha una paradoxa difícil d'explicar. Tenim diners, tenim superàvit, tenim romanent, tenim estalvi, tenim poc endeutament i, malgrat això, se'ns limita la capacitat d'actuar. I jo li pregunto, quin sentit té tenir recursos si després no els podem posar al servei dels nostres veïns i veïnes quan ho necessiten? Per nosaltres, els diners públics no són uns diners en un compte bancari. Són recursos que han d'estar al servei de la gent. I una última cosa. Nosaltres hem assumit l'incompliment de la regla de la despesa. El que no acceptarem és que aquest incompliment es vulgui convertir en una acusació de mala gestió. Per tant, no és que sigui difícil d'entendre que un ajuntament sanejat incompleixi la regla de la despesa. El que és difícil d'entendre, senyor Beltrán, és que un govern que porta anys governant a Madrid mantingui una regla que castiga per igual les administracions mal gestionades que les que han fet bé la faena.
1: Moltes gràcies. Entenc que voldrà rèplica, senyor Beltrán.
5: Gràcies, senyor alcalde. Gràcies, senyora Morisó, per la seva intervenció i per la matisació dels conceptes i dels matisos, perquè crec que és important en un debat econòmic com el que portem avui en l'aprovació del compte general. Mira, jo a la meva intervenció com a portaveu del grup municipal socialista, i ja els ho hem dit, els hem dit tot el que pensàvem d'aquest compte general del 2025. Sí que vull remarcar algunes coses perquè no hi hagués raó per al dubte o per a l'equívoc. La situació econòmica de l'Ajuntament de Roquetes és una situació sanejada. Ara, la gestió és molt millorable. I això, senyora Moreso, ho dic jo i ho diu l'interventor municipal. A partir d'aquí, quin és el problema que tenim en aquesta gestió econòmica? Pues tenim, bàsicament, dos problemes. Un és la despesa corrent i l'altre és el capítol d'inversions. Vostè me dirà ara, és que tenim una paradoxa, senyor Beltrán, que tenim tots els indicadors en positiu i sent els millors gestors del món mundial, se'ns limita la capacitat. Mire, senyora Moreso, no se'ls limita res. El que vostès han de fer és executar les inversions reals que prometen a principi d'exercici. Perquè si el capítol d'inversions estigués executat, no cauríem en la regla de la despesa perquè no ens haguéssim passat d'un any a l'altre en el tant per cent que ens permet este PIB de mitjana. Això, per una banda. Evidentment, aquí el problema està en este compte general, en els reparaments i en la contractació administrativa per adjudicació directa, ja ho hem dit. Un millor, vostè parla del 8,90% i de 59 reparaments de quasi 650. No, no, és 1.343.683,97 €. No és cap tonteria. I entenem que aquí, en esta contractació administrativa, hi ha contractes que no són menors, que no es volen fer. I això, aquí hi hem de posar ordre. I vostè, senyora Moreso, que a més és una professional dels recursos de la gestió econòmica a les administracions públiques, vostè això ho ha de saber i ho ha de tindre clar. Perquè si no, per molt sanejats i per molt bé que estigui, anirem de cara al barranc. I ho sento en l'ànima, perquè difícilment este pla econòmic financer, que és veritat, l'hem aprovat durant 2 anys seguits i no té cap mesura correctora, però és que al final n'acabarà tenint. Miren, jo els he dit tot el que pensava. Per a mi, el problema, bàsicament, ho torno a dir, està en la despesa corrent, sense negar drets i sense negar serveis a ningú, però està en l'augment descontrolat de la despesa corrent, perquè esta és una constant que hem pogut observar almenys durant els anys que ha durat el mandat, des de l'exercici del 2024 fins al que acabarem el 2027, perquè suposo que la inèrcia no canviarà ni variarà de cap de les maneres, i menys en any electoral, i està en l'execució de la partida d'inversions, que aquí sempre som molt prudents. Aquí no acabem d'invertir mai el que prometem. És a dir, nosaltres aprovem uns pressupostos que són meravellosos al mes de novembre, on tothom fem festa i diem que és el pressupost en més inversió, el pressupost més alt de la història, no ens cansem de posar-hi objectius d'estos històrics i èpics, però després, a l'hora de la veritat, ens donem compte que aquelles inversions i aquell volum d'inversions que havíem de portar a terme, pues la veritat ens ha quedat en menys de la meitat. Això sí, la despesa corrent no en tenim mai prou, aquí sempre hi passem. Per tant, jo voldria altra vegada pensar que de cara al 2027 hi hauran coses, i vostè, senyora Moreso, que és la responsable de l'àrea, sí que ho hauria de tindre en compte, que hi hauran coses que, a més de ser millorables, s'han de corregir, començant pels recursos que l'àrea d'intervenció demana de manera recurrent i freqüent en cada un dels informes i en cada una de les memòries. Jo, per últim, fer-los una reflexió a tots. Allò que defensem a l'Ajuntament de Roquetes ho hem de defensar tot arreu, perquè si no ens entrem en les incoherències. Vostès, i parlo pels senyors i pel grup d'Esquerra Republicana, quan no aconsegueixen el poder a les urnes, lo volen aconseguir a la justícia. Perquè esta adjudicació directa de contractes a un ajuntament veí nostre s'ha acabat al juzgat. Nosaltres, los socialistes, això no ho farem, perquè creiem que la política és lo lloc de discussió, és lo lloc de debat i és lo lloc de consens, al final. Però que sàpiguen que allò que vostès diuen i que allò que vostès mos acusen a l'oposició, perquè jo el que crec és que vostès no acaben de posar en valor l'oposició que tenen a Roquetes. És a dir, vostès tenen una oposició que és dura, que és fiscalitzadora, que en certs moments és agradable, però això sí, és honesta i lleal. I nosaltres el que no farem mai serà judicialitzar la política, que és allò del que vostès se queixen, però que és allò que vostès fan quan vostès no arriben al govern. Ho dic perquè hi ha un exalcalde, ara hi ha exalcalde, que per cert no és amic meu i en el qual molts hem tingut, que acabarà davant del jutjat, perquè vostès li van criminalitzar i denunciar l'adjudicació directa a l'Ajuntament. Per tant, jo el que sí que els demanaria a tots i a totes, senyora Moreso, és una mica de coherència en els seus plantejaments i a partir d'aquí començar a entendre-nos en una gestió que per als socialistes és molt millorable. Gràcies.
1: Senyora Moreso.
4: Bé, vostè ha parlat de despesa corrent, de baixa execució del capítol d'inversions. Sí, exacte, hi ha un 44,57% ens costa la liquidació i nosaltres no la neguem. Però una cosa és la dada i l'altra és explicar-la. Perquè d'aquests 1.212.000 euros que vostè situa com una inversió pendent d'executar, 1.114.910 corresponen a les obres de la remodelació del camp de futbol que s'han acabat aquest 2026. I aquí crec que és molt important remarcar-ho. Després també ha parlat de la falta de personal que ens diu l'interventor. Jo crec que treure de l'informe de l'interventor per intentar convertir-ho en una crítica a aquest govern, li diré una cosa molt clara: no confonguem una necessitat de la intervenció amb una mala gestió del govern. L'interventor diu que necessita més mitjans, perfecte, nosaltres l'escoltem i assumim la nostra responsabilitat, però expliquem tota la realitat. Qui ha anat incrementant les obligacions de control als ajuntaments? L'Estat, Madrid. El Real Decret 424 de 2017 va ampliar i va fer molt més exigent el sistema de control intern a les administracions locals. I això implica més fiscalització, més control permanent, més auditoria i més feina especialitzada. I mentre les obligacions augmenten, els recursos humans especialitzats no apareixen per art de màgia. I en el nostre cas tenim, a més, un interventor en règim d'acumulació. Per tant, no faci veure que acaba de descobrir un problema que és estructural i que afecta a moltes altres administracions locals. perquè si vostè vol fer política amb l'informe de l'interventor, fàcil-la, però fàcil-la amb tota la informació. Perquè l'informe diu que falten mitjans, no diu que aquest govern hagi fet una mala gestió. Això és una interpretació seva. I després, per anar acabant, li volia dir que podem discutir les interpretacions polítiques, però les dades són les que són. 1,45 milions de resultat pressupostari positiu, 1,1 milions de romanent, 940.000 euros d'estalvi net, un endeutament del 15,40%, pagaments a proveïdors d'entre 14 i 17 dies i un PEF que conclou que no calen mesures correctores. I sí, el 2025, ho reconeixem, hi ha hagut un incompliment de la regla de la despesa, no ho hem negat. Hi ha una qüestió també, senyor Beltrán, que hem de posar damunt la taula un cop hem discutit tots els paràmetres del compte general. És la coherència en el temps. Li recordo. En el compte general...

0: econòmica tenia tot el dret i també tota la responsabilitat de denunciar-ho en aquell moment. Per això li demanaria que avui no féssim una lectura electoralista de les dades econòmiques. Parlem de les dades, parlem dels informes, parlem del que diu la normativa, parlem sempre, amb la mateixa exigència abans i després de les eleccions. Perquè una cosa és fer oposició, que és legítim i necessari, i una altra és convertir ara qualsevol dada econòmica en un problema que fins ara no havia merescut cap intervenció seva. Em costa d'entendre que una situació que vostè considera tan greu avui no mereixés ni una sola intervenció seva quan van portar a aprovar el compte general del 2024. Potser el problema no és de la dada, sinó en el moment polític en què vostè n'ha decidit parlar. Res més.
1: Sí, Beltrán, sí.
2: Gràcies. Gràcies, senyor alcalde. Senyora Moreso, un parell d'aclariments. És a dir, les dades, malauradament, no són les mateixes. L'administració, la intervenció, l'adjudicació directa, el que diu és que este 1.343.000 euros del 2025, el 2024, que jo recorde, no el teníem. I després dir-li coses que són importants. A nosaltres el que mos sembla és que la coherència en el temps vol dir que quan un arriba a un consistori, quan un arriba a un plenari, el que ha de fer és observar al llarg del temps quina és la tendència. És dir, jo el que vaig dir, i recordo dir-ho això, me penso que en una aprovació del pressupost o en el primer pla econòmic financer que vam aprovar en este consistori, que vam aprovar en este plenari, va ser que el que necessitàvem era tindre la tendència a un temps relativament més llarg per a tindre una visió més panoràmica, com vostè m'ha recordat, de quina és la gestió econòmica de la casa. En cap cas se'ls ha dit que este sigui un ajuntament endeutat i que se faci malament, o que, perquè jo al final he acabat entenent com si nosaltres acuséssim de prevaricar. No és aquest el cas. El que diem és que la gestió econòmica és molt millorable, per molt que vostès se queixen, i així ho diu l'interventor municipal, així ho diuen els seus informes i així ho diuen tots els documents als que han tingut accés. Nosaltres no els hem demanat cap expedient, no anirem a cap jutjat, no farem cap registre. L'únic que demanem és una mica de consens i una mica d'acord en resoldre per al 2027 certs aspectes d'esta gestió municipal que nosaltres creiem veritablement millorables. Gràcies.
3: Moltes gràcies. Així ho farem. Esta mateixa setmana he firmat l'amortització d'un milió d'euros de préstec, i si jo, almenys a casa meva, no, si el mes anterior no ha anat molt bé, el mes posterior no estic per amortitzar crèdits. I esta setmana, o divendres, vam firmar l'amortització d'un milió dels pocs préstecs que teníem. Això vol dir que molt malament no estem. I sí, li recordo, no, segurament que la regidora no ha tingut la valentia, però jo sí que la tinc, les seues paraules de l'any passat en acabar el compte general, que quasi m'atreviria a dir que és una calca del d'enguany, i va dir: tranquils, enguany no vos faig sang, ja ho farem l'any que ve, que estarem més a prop d'eleccions. Dit això, queda tot dit. Vots a favor, vots en contra.
4: S'aprova per majoria amb els vots a favor d'Esquerra Republicana, Movem, Junts i el vot en contra del PSC.
3: Seguim el 15 punt de l'ordre del dia. Dona compte del període mig de pagament corresponent al segon trimestre dins dels terminis que ens aplica l'Estat, com sempre. 16 punt de l'ordre del dia. Dona compte de l'informe de compliment de la llei 15/2010, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials relatiu al segon trimestre del 2026. 17 punt de l'ordre del dia. Dona compte de l'informe d'intervenció referent a les línies fonamentals del pressupost del 2027. Dona compte de les actes de la Junta de Govern Local, la número 26/2026, de data 28 de juliol, i la número 27/2026, de data 18 de juliol. I donar compte dels decrets d'alcaldia, del número 1439 al número 1608 de 2026. Mocions de control no li consten a aquesta presidència. Si tenen algun prec o alguna pregunta, senyor Poy.
5: Gràcies, senyor alcalde. Disculpen, perquè veig que ha sigut un ple bastant extens, però els vull fer dues qüestions. La primera és que han pogut veure que el

0: El govern de la Generalitat s'està acostumant a dir que farà coses, després no sabem quan passa. Van prometre la climatització dels centres educatius i sabeu que aquest curs sembla que no serà. També l'Ajuntament de Roquetes va cedir l'habitatge, va cedir els espais per poder fer habitatge social i tampoc tenim notícia. Llavors sí que, com que avui ha sortit del plenari, el tema de la urbanització del carrer Manel Cid de cara als solars que es va comprar, voldríem preguntar des de Movem què en sabem d'aquest habitatge social que se n'havia de construir. I, si vol, aprofito per fer la segona pregunta.
1: Sí.
0: Bé, potser va més de cara al senyor Siscolle, que és la seva àrea. Vostè sap, senyor Siscolle, que Roquetes té una tradició cultural molt gran. Tenim l'escola del Canalero, el Traicionaros, l'Ebre Folk, la banda de música, Gegants i Grallers, tenim figures com Ignasi Blanc o la desapareguda Mercè Lleixà. Però també tenim una cosa que des de Movem li donem molta importància, que és una festa molt típica de Roquetes, que és el Cosoires. Fa poc temps va sortir una notícia lligat al Cosoires de Tortosa que se'n fent orgull los tortosins dels anys que portava el Cosoires. Bé, anem de cara al pressupost de l'any que ve i voldríem saber com estava tot aquell punt en què volíem que el Cosoires de Roquetes pogués ser bé cultural local, bé cultural d'interès local, o en quina forma es podia fer per poder-lo protegir i sobretot d'una manera seguir publicitant-lo per la crescuda que està tenint el Cosoires, perquè sabem que a Roquetes s'estan implicant tant famílies com colles i que de cara als pressupostos creiem que estaria molt bé veure si han pogut aconseguir alguna cosa en aquest sentit. Gràcies.
2: Bé, gràcies. Li contestaré de la part de Cosoires i de la part de centres educatius ja contestarà l'alcalde. En fet, este mig-mig. Bé, del Cosoires. En el seu moment, ja quan van explicar que la idea era fer una festa d'interès cultural, això s'ha aprovat per mitjà de Generalitat, vam estar parlant en el seu moment al Departament de Cultura, el Departament de Cultura ens va dir que per a festes populars no entrava res, malgrat això que estava en una revisió de projectes de cara cap al futur, en teoria per acabar l'any passat i enguany, i que intentarien a veure si es podien fer algun canvi, però mentrestant, d'allò que havíem anat tots proposat aquí, el Departament de Cultura ja es va negar que això no entrava. Estem al 2026 i no s'ha fet cap revisió de la normativa pel que fa a tipus de festes d'interès cultural. Per tant, estem a l'espera, a veure si això un dia ho té el Departament de Cultura de la Generalitat, fa algun canvi i pot entrar el que són aquestes activitats de festa popular. Malgrat això, sí que estem treballant en el tema de fer-la d'interès turístic, que és una manera també de fer-li difusió i que la gent vegi i disfrute del que és, i vegi que és el Cosoires en bola. Ja l'any passat ja vam intentar fer-ne difusió a partir de TV3, que va passar-ho també per les telenotícies i que per tant va ser un bon reclam, en el qual ja ho podeu veure que a nivell del carrer Major va ser espectacular, però estem continuant mirant a veure com això se pot tirar i es pot desenvolupar com una activitat ara per ara d'interès turístic. Si algun dia hi hagués algun tipus d'ajut o subvenció, pues se miraria, però ara per ara en això ho fica diners l'Ajuntament, que és el que està fent perquè es tiren endavant les festes, o no hi ha cap ajuda?
3: Ja, li contesto jo. Començaré per l'habitatge. Hi ha dos parts, així que l'Ajuntament va passar tot allò que va demanar la Generalitat per a la possible construcció d'habitatge. D'aquí no en tenim cap notícia. I el que és la urbanització del carrer Manel Cid, que n'hem parlat al principi, l'arquitecte n'està treballant, segurament en un acord marc en l'ACM, per a que des de la casa els tècnics ja no donem per a més, per a fer esta urbanització, este projecte d'urbanització, esta modificació del planejament per a poder ja i després iniciar els tràmits constructius i després de tindre ja els terrenys totalment urbans. I pel que em diu de la climatització dels centres educatius, doncs penso el mateix que vostè, que prometo, però és impossible, perquè els que estem dia a dia a l'administració és impossible. A mi m'importa només la nostra escola, n'hi ha moltes més, n'hi ha 100, però m'importa la nostra escola, que a grosso modo se n'anirà sobre el 1,5 milió d'euros d'inversió, i a dia d'avui és impossible aquesta inversió, no hi ha ni projecte, ni de fet en reunions no hi ha ni molt clar el sistema que s'utilitzarà, que això estigui acabat com se van comprometre a finalitzar, no el curs, sinó a finalitzar el 2027. Ojalà sigui, però de moment ho veig molt malament. Tenim la sort que el centre és un dels que s'ha de fer, s'haurà de tindre paciència. Pel que fa a l'altre centre, esta setmana surt ja el plec de licitació del que és la substitució de caldera de l'escola Raval de Cristo. Una vegada s'acaben el període d'al·legacions del projecte i la licitació són 15 dies i esperem que es presenten empreses i que tan pront hi hagi un adjudicatari, intentar molestar el menys possible l'activitat escolar, però que abans de que vingui el fred almenys l'escola de Raval de Cristo estigui climatitzada. Per al fred, la de Roquetes també ho està, quan tornarà la calor pues, estarem pendents de com estan aquestes actuacions. Senyora Aznar.
1: Molt bones. La meva pregunta ve, senyor alcalde, sobre l'avinguda de la Vall de Zafán, a l'altura del Pipicant de la Raval Nova i davant les escales que donen accés al mirador. Hi ha un pas de vianant amb dos ressalts, una a cada banda. Tot i això, veïns i veïnes ens han traslladat que en aquest pas de vianant no està respectat habitualment pels vehicles. De fet, s'han produït situacions especialment preocupants amb vehicles que circulen a una velocitat considerable i que fins i tot avancen als vianants mentre es troben creuant el pas de zebra. Per això preguntem quines mesures té previst adoptar l'Ajuntament per garantir la seguretat dels vianants en aquest punt i aconseguir que els vehicles respectin el pas de zebra. Es preveu reforçar la senyalització, millorar els elements reductors de velocitat o incrementar la vigilància policial en aquesta zona, especialment en les hores de més afluència?
3: Li contesto. Mire, abans de començar el ple, ja anava a dir fa un rato, però ja fa bastant de rato, estàvem fent coordinació dalt i hem fet un repàs de totes les propostes que ha fet la gent als pressupostos participatius. I és sobte com hi ha, no vull dir quantitats perquè m'equivocaria, però fiquem-li, hi ha 5 persones que demanen reductors de velocitat a tots els carrers i hi ha 5 persones que demanen que es traguen tots els reductors de velocitat. És un tema complicat perquè no només en la velocitat sinó tot el que és civisme cada vegada n'hi ha menys. Els reductors se fiquen per a reduir. És un carrer que n'hi ha suficients per a no tinguin... sé que no és suficient, però n'hi ha suficients per a no tindre que accelerar, i al final això, com tot en este país, s'arregla pues a denúncies, i este matí hem tingut reunió en el cos dels Mossos, ja on havíem parlat, i se començaran a ficar controls de radar en lo que per desgràcia hi haurà moltíssima gent que pedrà, no la multa, és que pedrà el carnet, perquè si a una via de 30 passa un a 61, retirar el carnet, però és que si passa 80 és possible que se'n vagi a la presó, i a 80 per desgràcia hi ha molta gent que en passa tots els dies, i en això no vull esquivar, vull dir, podem ficar més reductors, els reductors no van bé per a una cosa i a vegades que no, però van molt malament per a d'altres. Al final, com tota la vida, ens toca anar com se diu popularment, al garrot. No ens agrada, el que ens agradaria és que la gent respectés la senyalització i d'una vegada per totes ens féssim més europeus i compliquéssim aquelles coses que ens fiquen les senyals de tràfic, perquè sempre pensem només en nosaltres, enganxem a les 8 a Tortosa i a les 8 menys 5 passem pel Via Albert i és impossible arribar a les 8 a Tortosa. Ho sé perquè ho veig, perquè de matí si puc vaig a caminar i als menys 5, a les 7 menys 5, a les 8 menys 5 la gent va com si s'acabés el món. No costa res aixecar-nos 10 minuts més pronte i no corre tant per la carretera, perquè desgraciadament passen coses. Això no ho canviarem a l'Ajuntament de Roquetes, però des d'aquí crido a tothom a ser una mica més cívics i no evitar tindre que ficar aquestes barreres, perquè hi ha pagesos a la sala i si parlen els pagesos quan han d'arregar uns batedors en el tractor o en el remolc, tenen la seva feinada, a part de les seves despeses, perquè moltes vegades se'ls trenquen els enganxes, i en raó. I al final són decisions que no són fàcils, ficar-ne molts no és bo, traure'ls tampoc, però com li dic, l'exemple clar, pressupostos participatius, hi ha propostes per a ficar-ne més i al mateix carrer, i propostes per a traure'n. És complicat, al final tot s'arregla com tota la vida, en civisme i en pensar més en la gent que ens envolta que en nosaltres mateixos. Sí, senyor Oller.
2: No, referit a el que deia l'alcalde respecte a la pregunta que ha fet vostè, fa 100 anys, aquí a Roquetes, això ja passava. I vostès diran, i tu com ho saps, això? Això us, tota aquella gent com Ramon ho havien vist. I potser molts debatros també encara. Està no fa molt, a la vora del canal, tocant al carrer Major, el puesto que ara està el trail, dalt hi havia un rètol que posava el paso de les cavalleries al paso de los peatones. És a dir, volia dir que també els carros i els machos corrien i s'enduien algú. Per tant, ja ficava allí que la gent frenés quan arribava a la vora del canal. Sobretot, quietos. Per tant, és un problema que s'arrossega des de fa 100 anys, el que passa que han traspassat o han canviat carros i cavalls per cotxes que porten molts de cavalls.
3: Neta més?
4: Sí,
3: digue, digue.
4: Este és una pregunta per al tema de la neteja de molts de carrers. Ens arriben queixes en freqüència per part de veïns i veïnes de Roquetes i de la Ravaleta. Hi ha carrers i zones del municipi que presenten un estat de neteja i manteniment que no està a l'altura del que els nostres veïns mereixen. No parlem d'un cas puntual. Hi ha espais on s'acumula brutícia, fulles, males herbes i residus, i on la sensació és que la neteja no es fa amb massa regularitat necessària. La neteja dels carrers no és un extra ni una qüestió estètica, és un servei públic bàsic i una responsabilitat directa de l'Ajuntament. Des del PSC creiem que Roquetes ha d'estar cuidada a tots els barris i a tots els carrers, no només als espais més visibles, i això també és fer política municipal, escoltar els veïns, detectar els problemes i donar-hi resposta. Gràcies.
3: Prenc nota, m'agradaria més si em digués els carrers.
4: Mira,
3: perquè
4: un és carrer Canal, que es queixen de molta fulla, herbes i les baranes que estan molt deixades. A la Raval diuen que si només tenim carrer Major.
3: Vale. Li dic, carrer Canal tenim la sort de que tenim, no els he comptat mai, però una dotzena potser de plataners, que estem a la tardor, que tenen la mala costum els plataners de a la tardor tirar les fulles, que per desgràcia passem una calor que els plataners pateixen molt i molestiren juny, juliol i agost, però que és un carrer que jo diria que es fa de 2 a 3 vegades a la setmana. Tot i així, si la màquina passa a les 8 del matí, si vostè passa a les 12, el carrer Canal torna a estar ple de fulles. Bueno, se pot millorar, sí, podem ficar una persona treballant 24 hores allí traient les fulles. I la Ravaleta, més sobte que em digui alguna cosa de la Ravaleta, perquè tant la Ravaleta com Vilans tenen la sort, i dic la sort respecte a Roquetes, que quan va la màquina tenim la sort que hi ha temps de fer tots els carrers. Altra cosa, si m'hagués dit carrers de Roquetes, li diria, perquè és una disputa que tenim amb el regidor, de que hi ha carrers que la màquina a vegades se descuida de passar, perquè n'hi ha molts, però a la Ravaleta precisament el matí que va se fan tots els carrers. Però tot i així ho mirarem i intentarem reforçar tot lo possible la neteja, que bueno, estem a 7 o 8 mesos d'eleccions i és un tema que ha de sortir, si no ja no serien les eleccions com toca. Alguna cosa més? Pues bueno, fins aquí el plenari del mes de setembre. Hi havia la paraula d'una persona del públic, del senyor Martí.
5: Han jugat? Vale, jo no em faré molt pesat, perquè no digués que soc pesat, però sí que voldria que això de les bandes rugoses, estes, això és una vergonya. Això és una vergonya per a tots els pagesos i tots els que porten remolques detrás. Sobretot els que van en doble eje. Tu et passes en el cotxe meu, en el patro, que van ballestes. Espai, el 10 per hora, que cal riscar el bitxo. I vas al remolque detrás i quan bota per damunt trobaré els 5 euros cada clac. Si vos assentava tots vatos damunt del remolc, segur que no pujaríeu molt més. I això passa en tots els pagesos, en tots. Massa bandes rugoses d'aquestes no serveixen per a res, per a res, perquè corren igual. I això és que ho posen ara nosaltres a altres escoles, que són més ossets, els motets salen a tope, perquè van a tope i així volen. Això és la salida d'ells. Però home, lleveu-los tots, poseu radars d'estos que es poden mòbils i catacranca, i a veure com s'acabarà el corre. Perquè ara no és normal, corre. És que mos carreguem. Mos carreguem els amortiguadors. Mos carreguem les ballestes. Eh? La tia una roleta a l'eje del remor. Home, sec, això no pot ser. Jo m'apanyo molt bé que els gotitos estiguen i com estos meus ossos. Però estos ossos matats com estan aquells allà a la remenava. Que puges de cada al regués. Home, són suaves, puges i baixes. Si tu corres molt, també volaràs. I a veure què pot jugar el morro al cotxe. Però home, estos que hi ha ara, com el que ve de Jesús, has d'arribar allí als panxistes, allí que ve a classe en autobús, aquest xic ha d'anar a espai, rrrr, el motor de dalt per terra. Ja, xec, fer-los una mica més baixos, més apanats i més rampar. No cal això, que xubis i bom, i baixes cap i quan baixes, va, oh! Sobretot els que van en ballesta. Vale. I portes amortiguació hidràulica i veges una altra cosa. Però bon, ja canvia. Però així, això és un desastre. Això sí que ho hauríem de mirar. I acaba pronta. I un altre avui, el que ha dit de les obres d'allí de l'Hort de Cruells. Allí va fer una obra meravellosa per aparcar els cotxes i per tot. Però avui he anat a treure amb sang i sort que anava un bitxo gros. Me presento allí tota la rampa, tot el quadrins, tot buit. Això és una vergonya. Tot buit. Tota la rampa, tots els cotxes una costa de l'altra, tots allí col·locadets. D'allí, del començament, hasta els arbres. I dic, jo per on entro? I sort que hi havia un altre dia que ha sortit, un altre torre, diu, per aquí pots entrar? Sí, saltat l'altre era aquell, jo dic, no hi ha cap problema. Això no pot ser. Jo dic, mira, si no és perquè avui m'ha pegat així per pensar-ho, si m'agafa un dia així que vaig més calentet, i que compte, però mira, agafes una punta i els arrebusso. I jo els arrebusso, a mi em sobra força per arrebussar-los. Hombre, això no pot ser, xec. Hi ha un aparcament grandiós per almenys 10.000 cotxes i resulta que avui hi havia 50 i no podíem entrar dins. Xecs, això ho heu de mirar. O poseu unes ratlles grogues, o poseu dos discos, després vull aparcar a dir, més n'hi ha lloc per aparcar. Però sabeu que com han caigut quatre gotes no es volien embrutar les sabatetes, però veig. Hombre, xecs, això és l'únic que vull, I després ja, no hi ha res més d'això, I per tant, si us ha molestat un ratet,
3: no, però ja... Li contesto lo dels botets, ja n'han parlat. Lo de l'aparcament d'enfront del CAP està previst pintar un sebreïsat i ficar uns hitos perquè la gent, al final és el mateix que la velocitat, és lo civisme. Si tu veus que hi ha una rampa d'accés, s'ha entrada i sortida, però no, la gent aparca allí perquè està més a prop i en la regió...
5: Sí, però no cal aparcar allà la rampa, que a 2 metres pots aparcar.
3: I tant.
5: Hombre, a mi de rampa no.
3: I tant.
5: Bé, posar unes ratlles, pintar-ho, o no sé, o posar unes senyals. Això no és normal, això, xec. Si tenim un CAP grandiós, ara tenim per l'habitació, i resulta que anem a aparcar i no podem entrar, hombre, això és vergonyós. El meu CAP, molt bé. Avui la gent, si estudiessin més, encara siguin més tontos que són. Sí, això ho tinc comprovat. Com més estudien, més tontos són. I això és el que es passa avui en dia. Després que no podem pensar en el CAP, allí a darrere de la gent, però això no és més que darrere de la repeta, salta per el tiro que ell i el cotxe, i a veure que pronto ja acabaràs. Bé, que això és de cajón, xec, això és vergonyós, hi ha coses que se passen, xec. I això sí que és una cosa que hauríeu d'arreglar. Home, jo vaig poc al metge, però vaig una vegada cada 4 o 5 mesos que ets a travessar perquè no callen, però si no és, no m'he entero, que avui m'he trobat amb tot això, al mig dic, ja, xec.
3: Pues quan tornarà ja estarà arreglat.
5: A veure si és veritat. Vinga, gràcies.
3: Vinga. Pues bueno, fins aquí el plenari del mes de setembre. Dijous complim 9 anys d'aquell dia en què la democràcia se mos va aplicar a base de totxo. I també el cap de setmana esperem que el temps mos acompanyi i poguéssim celebrar les festes de la Raval Nova. Farem el que sigui per a intentar que no plogui i que poguéssim tindre estos 3 dies de...
6: Que no plogui, no?
3: Sí, sí, sí. Ah, vale. I poder celebrar estos 3 dies de festa. Per tant, a gent de la Raval Nova i a la gent de tot el poble que vulgui anar-hi, que tinguéssiu bones festes de Sant Miquel i si el temps ens acompanya, allí ens veurem. Molt bona tarda a tothom.
7: Antena Cara us acaba d'oferir en diferit el ple ordinari de l'Ajuntament de Roquetes corresponent al mes de setembre, celebrat ahir dimarts al vespre.
8: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Cara.

0: Avui dimecres, Antena Car us oferirà en diferit a la 1 del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Roquetes, celebrada ahir corresponent al mes de setembre. A l'ordre del dia s'han portat a aprovació temes corresponents a les àrees d'afers interns, recursos humans i seguretat ciutadana, urbanisme, llicències d'activitats i contractes, servei a les persones, gestió ambiental i eficiència energètica, hisenda i activitat econòmica. Avui dimecres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre per Antena Caro, emissió en diferit del ple ordinari del mes de setembre de l'Ajuntament de Roquetes.
1: Antena Caro. Són les 4.

Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes o, si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.

0: Avui dimecres, Antena Car us oferirà en diferit a la 1 del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Roquetes, celebrada ahir, corresponent al mes de setembre. A l'ordre del dia s'han portat a aprovació temes corresponents a les àrees d'afers interns, recursos humans i seguretat ciutadana, urbanisme, llicències d'activitats i contractes, servei a les persones, gestió ambiental i eficiència energètica, hisenda i activitat econòmica. Avui dimecres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre per Antena Caro, emissió en diferit del ple ordinari del mes de setembre de l'Ajuntament de Roquetes.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El segon decret, Mari Carmen, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Estem coneixent a poc a poc la lletra petita d'aquest text que ahir va aprovar el Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb excepcions. Avui, però, el BOE només ha publicat el primer decret i concreta que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Dos decrets que s'han de debatre, recordem-ho, divendres, al ple extraordinari del Congrés. Precisament, el Congrés ha retirat la immunitat a Félix Alonso i el Tribunal Suprem té via lliure ara per jutjar-lo. L'alcalde d'Altafulla i exalcalde d'Altafulla i diputat de Sumar, en Comú Podem, està sent investigat per presumpta prevaricació administrativa en la seva etapa al capdavant del consistori. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica Carol Cubota.
3: El Congrés ha aprovat per unanimitat el suplicatori demanat per l'alt tribunal i un cop retirada la immunitat, Félix Alonso ja no compta amb la condició de forat. Passarà, doncs, a ser investigat pel Tribunal Suprem, que veu indicis suficients que l'exalcalde d'Altafulla hauria comès un delicte de prevaricació quan era el màxim representant de l'Ajuntament. La causa està relacionada amb diversos contractes menors adjudicats principalment a Milà Advocats i a Sinergia, Energia, Dret i Medi Ambient, gestionades per dirigents ecosocialistes de l'entorn polític d'Alonso. El Suprem considera que hi ha indicis que alguns serveis recurrents, el 2017, es van contractar mitjançant aquesta fórmula per evitar els procediments de publicitat i concurrència. Així mateix, es van pagar factures fora del termini establert en un contracte menor. Alonso, que va declarar com a investigat el juny passat, nega haver comès cap irregularitat ni haver fraccionat contractes. L'exalcalde altafullenc podrà continuar exercint els seus drets com a diputat amb normalitat, ja que la retirada de la immunitat no comporta la suspensió parlamentària ni cap altra conseqüència pel que fa al seu exercici polític.
2: Més temes. El primer ministre del Regne Unit, Andy Burnham, ha assegurat que el país analitzarà totes les opcions sobre la relació amb la Unió Europea, després que dimarts, durant el Congrés Anual del Partit Laborista, afirmés que el Brexit va provocar més danys que beneficis. En una entrevista a la BBC, Burnham ha dit que no descarta arribar fins al final i plantejar la reincorporació del Regne Unit al bloc europeu 10 anys després d'aquell Brexit. I el Saló Nàutic de Barcelona exposarà enguany més de 200 embarcacions i comptarà amb la presència de prop de 300 marques nacionals i internacionals. Se celebrarà del 14 al 18 d'octubre als Molls de la Fusta i Marina Port Vell Barcelona i disposarà de 170 expositors. Es tracta de la 63a edició del Saló.

0: Avui dimecres, Antena Car us oferirà en diferit a la 1 del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Roquetes celebrada ahir corresponent al mes de setembre. A l'ordre del dia s'han portat a aprovació temes corresponents a les àrees d'afers interns, recursos humans i seguretat ciutadana, urbanisme, llicències d'activitats i contractes, servei a les persones, gestió ambiental i eficiència energètica, hisenda i activitat econòmica. Avui dimecres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre per Antena Caro, emissió en diferit del ple ordinari del mes de setembre de l'Ajuntament de Roquetes.
1: Antena Caro. Són les

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes o, si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

0: Avui dimecres, Antena Car us oferirà en diferit a la 1 del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Roquetes celebrada ahir corresponent al mes de setembre. A l'ordre del dia s'han portat a aprovació temes corresponents a les àrees d'afers interns, recursos humans i seguretat ciutadana, urbanisme, llicències d'activitats i contractes, servei a les persones, gestió ambiental i eficiència energètica, hisenda i activitat econòmica. Avui dimecres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre per Antena Caro, emissió en diferit del ple ordinari del mes de setembre de l'Ajuntament de Roquetes.
1: Antena Caro. Són les 7.

0: Avui dimecres, Antena Car us oferirà en diferit a la 1 del migdia i a les 8 del vespre la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Roquetes, celebrada ahir, corresponent al mes de setembre. A l'ordre del dia s'han portat a aprovació temes corresponents a les àrees d'afers interns, recursos humans i seguretat ciutadana, urbanisme, llicències d'activitats i contractes, servei a les persones, gestió ambiental i eficiència energètica, hisenda i activitat econòmica. Avui dimecres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre per Antena Caro, emissió en diferit del ple ordinari del mes de setembre de l'Ajuntament de Roquetes.
1: Antena Caro. Són les 8.
2: Serveis informatius d'Antena Caro.
0: A continuació, Antena Caro us ofereix en diferit el ple ordinari del mes de setembre de l'Ajuntament de Roquetes, celebrat ahir dimarts al vespre.
3: Molt bona tarda a totes i tots i al públic que avui també ens acompanya. Anem a començar el ple ordinari del mes de setembre i abans de començar el plenari voldríem fer un minut de silenci en record de Benjamín Cuevas Delgado, una persona que ens va deixar fa uns dies, una persona que va ser regidor d'aquest ajuntament, va ser jutge de pau, va estar dins la Junta del Club Deportiu Roquetenc, la Lira Roquetense, i que també va ser soci fundador i que durant 20 anys president del Club Voley Roquetes, una institució a la nostra ciutat i una persona que quedarà sempre en el record de Roquetes. Abans de fer el minut de silenci, i ha parlat també en la família, volem deixar constància de la proposta que se li ha fet a la família de posar el nom, en aquest cas, de Benjamín Cuevas Delgado a un dels carrers que s'urbanitzaran al carrer Manel Cid properament, un cop s'inici la fase d'urbanització, i que millor manera de retre-li homenatge i que quedi en record per a tota la història de la nostra ciutat d'una persona que ha fet tant pel vòlei, per l'Ajuntament i per tota la vida social i cultural i festiva i educativa i en tots els sectors de la nostra ciutat. Com vaig dir aquell dia, ojalà Roquetes tingués molts de Benjamín Cuevas Delgado. Anem a fer un minut de silenci. I així anem a iniciar el plenari en el primer punt de l'ordre del dia, que és aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta del preordinari número 10/2026, de data 25 d'agost del 2026. Si alguna cosa afegir, donaríem l'acta per aprovada. Moltes gràcies. Seguim en l'àrea d'afers interns, recursos humans i seguretat ciutadana. El segon punt de l'ordre del dia és autoritzar, si s'escau, la compatibilitat de la funcionària senyora Anaïs Cava Gómez per a poder desenvolupar activitats com a docent associada a la Universitat Rovira i Virgili.
4: Aquesta proposta es va dictaminar favorablement i per això es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, estimar la sol·licitud i, en conseqüència, declarar la compatibilitat a la senyora Anaïs Cava Gómez per poder desenvolupar activitats a partir del mes de setembre com a docent associada de la Universitat Rovira Virgili amb una jornada de 8 hores setmanals distribuïdes en l'horari que es detalla la proposta. Segon, establir que la present declaració de compatibilitat té un caràcter específic per al treball ressenyat, per a qual cosa, una vegada cessi l'activitat, la beneficiària haurà de comunicar-ho al servei de personal. Tercer, en cap cas l'autorització suposarà modificació de la jornada de treball ni horari de la interessada i quedaran automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic. Quart, el desenvolupament del segon lloc de treball no podrà perjudicar en cap cas el deure de residència, l'assistència al lloc de treball, ni suposar endarreriment, negligència o descuit en el seu desenvolupament. Les corresponents faltes seran qualificades i sancionades conforme a la legislació aplicable, quedant automàticament revocada l'autorització o el reconeixement de compatibilitat si en la resolució corresponent es qualifica de falta greu o molt greu, i s'han de notificar aquests acords a la persona interessada i comunicar-ho a la directora de la Biblioteca Municipal de Roquetes, Mercè Lleixà, al registre de personal, al regidor de l'àrea de cultura i a l'àrea de personal d'aquest Ajuntament.
3: Moltes gràcies. Si no hi ha cap intervenció, passaríem a votació. Vots a favor?
4: S'aprova per unanimitat.
3: Seguim al tercer punt de l'ordre del dia, aprovar, si s'escau, el manifest del mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva del 1927 al 2027, que presenta, en este cas, jo com a alcalde, i com vaig manifestar en comissió, és un manifest que va fer arribar el president del Parlament de Catalunya i que vam creure convenient portar-lo al plenari. que en este cas llegirà el manifest el portaveu d'Esquerra Republicana, el senyor Siscolla.
5: Gràcies, senyor alcalde. Pues bé, passo a llegir un manifest que va enviar el president del Parlament de Catalunya, la segona autoritat del país. Diu, manifest del mil·lenari en les assemblees de Pau i Treva del 1027 al 2027. És a dir, 900 anys. No, 1.000 anys. I l'institució parlamentària de Catalunya té els fonaments en l'alta edat mitjana, concretament en les assemblees de Pau i Treva de Déu del segle XI. La primera d'aquestes assemblees va tenir lloc a Toluges, al comtat del Rosselló, l'any 1027, amb la presència del bisbe Oliba de Vic. En un context marcat per la violència, la fragmentació del poder i els conflictes constants, aquestes assemblees es van erigir com un espai pioner de deliberació col·lectiva i de limitació efectiva del poder. Davant d'aquella realitat es va articular una resposta institucional que establia normes bàsiques de convivència i un sistema de garanties per a la població. La Pau de Déu protegia les persones i els béns, així com espais de refugi com la Sagrera, mentre que la Treva fixava períodes concrets de suspensió de les hostilitats. Diu, més enllà del seu abast normatiu, les assemblees de Pau i Treva són considerades una de les primeres expressions del parlamentarisme a Europa i la llavor de l'acord general, símbol de la tradició institucional catalana basada en el pacte, el dret i la representació. Aquest model va anar configurant al llarg dels segles una cultura política pròpia, fonamentada en la voluntat d'autogovern i en una concepció de la legitimitat basada en el pacte i la participació. Aquesta tradició ha contribuït a definir Catalunya com una comunitat política amb una identitat institucional singular, arrelada en el temps i projectada cap al futur. Aquest llegat no és només un patrimoni històric, és també un mandat vigent, perquè la pau no és només un ideal, sinó una exigència democràtica. En un món encara marcat per les guerres, les desigualtats i les tensions creixents, la defensa de la pau, dels drets humans i de la dignitat de les persones requereix compromís, acció i institucions fortes. En aquest sentit, els valors de Pau i Treva, la limitació del poder, el pacte i la resolució pacífica dels conflictes esdevenen plenament actuals i necessaris, no només com a record d'un origen medieval, sinó com a fonament d'una cultura democràtica que avui continua sent imprescindible. Aquesta tradició ha estat projectada des de Catalunya al món per figures com Pau Casals, que en rebre la medalla de la Pau de les Nacions Unides el 71 va reivindicar davant de la comunitat internacional aquesta concepció catalana de la pau com a expressió d'un poble compromès amb la llibertat, dignitat humana i diàleg entre nacions. La commemoració del mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva és, doncs, molt més que un exercici de memòria. És una afirmació de continuïtat històrica i, alhora, una responsabilitat compartida. Es tracta d'una oportunitat per a reivindicar Catalunya com a nació amb una tradició mil·lenària de dret, de pacte i d'institucions representatives, construïda des d'un patrimoni, construïda des d'un patriotisme cívic, obert i integrador. Aquesta commemoració ens convida a reafirmar els valors de la deliberació, la pau i el pacte com a eina de convivència i de resolució de conflictes, així com el compromís en la dignitat humana i en la construcció d'una societat més cohesionada, justa i respectuosa amb la diversitat. El mil·lenari és, en definitiva, una oportunitat per enfortir aquest compromís col·lectiu i per a convidar el conjunt de la societat catalana, institucions, entitats i ciutadania a sumar-se a una iniciativa compartida que rememori, actualitzi i projecti cap al futur l'esperit fundacional de les assemblees de Pau i Treva. Per tant, reafirmem la importància de les assemblees de Pau i Treva com a origen de la tradició parlamentària catalana, la continuïtat històrica d'un model institucional basat en la deliberació, pacte i la limitació del poder, l'existència d'unes institucions polítiques i jurídiques pròpies que fonamenten el dret històric de Catalunya i a l'autogovern, la voluntat de Catalunya de contribuir a la construcció d'un ordre internacional més just basat en la pau, cooperació i respecte mutu, compromís amb la pau com a valor fonamental de la convivència humana, el diàleg, la mediació i la cultura del pacte com a eines essencials per a la resolució dels conflictes, el respecte als drets humans i la dignitat de totes les persones, la convivència basada en la justícia social, la cohesió, la inclusió i el reconeixement de la diversitat, la responsabilitat col·lectiva en la prevenció de tota forma de violència. I és per això que ens comprometem a preservar i difondre el coneixement de les assemblees de Pau i Treva com a origen de la tradició parlamentària catalana, incorporar aquest llegat en iniciatives educatives, culturals i institucionals, promoure espais de debat, participació i acord que reforcin la cohesió social i la resolució pacífica dels conflictes, defensar i enfortir les institucions pròpies de Catalunya com a garantia de l'autogovern o com a expressió del seu dret històric inalienable, projectar els valors de la pau, diàleg i pacte en l'acció pública i social, vetllar per la plena vigència de la democràcia, la dignitat humana i els drets humans, impulsar polítiques que afavoreixin la cohesió social, la justícia, la inclusió i el respecte a la diversitat. Per tant, Aquest manifest està obert a l'adhesió de persones i institucions i, per tant, és un compromís a la tradició mil·lenària que continua interpel·lant-nos avui i que volem projectar cap al futur.
3: Moltes gràcies, secretària.
4: Entès que aquest manifest es va dictaminar favorablement, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Roquetes al manifest del mil·lenari de les Assemblees de Pau i Treva 1027-2027, que és que incorpora íntegrament aquesta proposta com a part de l'acord. Segon, manifestar el suport de l'Ajuntament als principis, valors i objectius recollits en el manifest, especialment els relacionats amb la pau, el diàleg, el pacte, la deliberació, la resolució pacífica dels conflictes, la dignitat humana, els drets humans, la cohesió social, la inclusió i el respecte a la diversitat. I tercer, donar trasllat d'aquest acord a les institucions i entitats promotores del manifest del mil·lenari de les Assemblees de Pau i Treva 1027-2027 als efectes de deixar constància de l'adhesió de l'Ajuntament.
3: Moltes gràcies. Hauríem un torn d'intervencions. Senyor Beltrán.
6: Gràcies, senyor alcalde. Senyores regidores i regidors, presentar les assemblees de Pau i Treva com el bressol de la democràcia catalana constitueix una operació ideològica més que no pas una interpretació històrica rigorosa. Esta lectura projecta sobre el segle XI conceptes polítics nascuts molts segles després i converteix una societat feudal, oligàrquica i profundament desigual en una mena de prefiguració sentimental de la democràcia moderna. La primera objecció que farem és de caràcter conceptual. Les assemblees de Pau i Treva s'insereixen plenament en una societat feudal caracteritzada pel predomini de les jerarquies senyorials, la centralitat de l'autoritat eclesiàstica i l'absència de qualsevol principi d'igualtat política. La democràcia contemporània, moderna, es fonamenta sobre nocions com la sobirania popular, la ciutadania universal, la representació electoral i la igualtat jurídica dels individus. Cap d'estos principis, cap, era present a les assemblees medievals. Per això, des d'un punt de vista historiogràfic rigorós, equiparar les reunions de Toluges al 1027 o les de Vic, que són els sínodes de 1030 i de 1033, amb els fonaments de la democràcia moderna implica projectar categories polítiques contemporànies sobre realitats medievals radicalment diferents. La realitat és que les assemblees de Pau i Treva es desenvolupen en un context en què la immensa majoria de la població no disposa de cap dret polític. Els camperols, les dones, els serfs i la major part dels habitants del territori no participen en les decisions. No existeix ciutadania, no existeix sufragi, no existeix representació política en el sentit contemporani, ni existeix el principi segons el qual el poder deriva de la voluntat dels governats. Parlar de democràcia en aquest context és un anacronisme tan evident com afirmar que una cort senyorial era un ajuntament modern o que un monarca feudal exercia una presidència republicana. Les assemblees de Pau i Treva no són institucions creades per emancipar els dominats, sinó per estabilitzar l'ordre feudal, que al cap i a la fi és del que es tracta. La seva funció essencial consisteix a limitar les violències més destructives entre les mateixes èlits aristocràtiques i garantir unes condicions mínimes de seguretat per a la reproducció del sistema de dominació existent. No qüestionen els privilegis feudals, els fan més governables. No erosionen les jerarquies socials, les consoliden. No democratitzen el poder, no organitzen millor l'exercici. Un altre element, sovint menystingut, és el paper central de l'Església. L'origen de la Pau de Déu s'explica principalment per la intervenció eclesiàstica en la regulació de la violència feudal. Els bisbes i abats actuaven com a promotors d'un ordre social que representaven que protegia els béns eclesiàstics a la població paisesa i als espais sagrats, als sagraris. Les assemblees no representaven una esfera pública secular comparable a la que caracteritzarà els règims parlamentaris moderns. Més aviat, expressaven una cultura política pròpia d'una societat profundament clericalitzada. Presentar-les com un precedent directe dels parlaments democràtics implica ignorar aquesta dimensió fonamental. La interpretació nacionalista que les converteix en el primer parlamentarisme democràtic acostuma a recolzar-se en una confusió conceptual deliberada. Identificar deliberació amb democràcia. Però que una minoria privilegiada discuteixi i pacti no converteix necessàriament una institució democràtica. També deliberaven els senats aristocràtics de l'antiguitat clàssica, de Grècia i Roma, els consells de nobles o les oligarquies mercantils medievals, i ningú no sosté seriosament que fossin democràcies. I és que les senyores i els senyors regidors, o sigui, allò que defineix la democràcia moderna, senyores i senyors regidors, no és l'existència d'assemblees, sinó la igualtat política dels ciutadans. I este principi és radicalment incompatible en l'ordre feudal que vostès avui venen aquí a defensar i a blanquejar. El feudalisme es fonamenta precisament en el contrari, en la desigualtat jurídica, en la dependència personal, en el privilegi hereditari i la fragmentació dels drets segons l'estatus social. Per això resulta problemàtic que determinats discursos institucionals i polítics presenten les assemblees de Pau i Treva com una mena d'avantpassades de les democràcies actuals. Aquesta narrativa tendeix a blanquejar la naturalesa del sistema feudal i a construir un relat teleològic segons el qual Catalunya hi hauria contingut en el seu origen medieval els valors democràtics contemporanis. És una manera de buscar legitimitat històrica mitjançant la projecció retrospectiva d'ideals presents sobre societats que no els van conèixer. Des d'una perspectiva crítica, les assemblees de Pau i Treva tenen interès com a expressió d'una cultura política, i aquí nosaltres no li traiem l'interès, expressió d'una cultura política pactista entre les èlits del feudalisme català, però no com a antecedent de la democràcia. Entre aquelles assemblees i els parlaments democràtics actuals hi ha una ruptura històrica immensa. Immensa. La revolució liberal, la destrucció de la societat estamental, l'afirmació de la sobirania popular, l'expansió dels drets civils i polítics i, finalment, el sufragi universal. La tesi que presenta que les assemblees de Pau i Treva com el bressol de la democràcia contemporània es fonamenta en una lectura teleològica del passat que tendeix a convertir institucions medievals en antecedents directes de realitats polítiques modernes. La crítica historiogràfica contemporània, representada per autors com Bater Lemi, com Sabater, com Bison, o l'escola influïda per Pierre Vilar, l'escola historiogràfica catalana marxista, que al final és la més important i la més representativa, insisteix que aquestes assemblees s'han d'entendre dins del context feudal que els va produir. Més que l'origen de la democràcia, foren mecanismes de regulació de la conflictivitat i de construcció d'una cultura política del pacte, la qual cosa és històricament rellevant, però conceptualment diferent a la democràcia moderna. I vaig acabant ja, senyor alcalde, però no puc fer-ho sense deixar de donar dos consells que vostès poden seguir o no, però que potser a l'hora de plantejar segons quins debats mos anirien bé a tots. Jo proposaria dues lectures obligatòries: la història de Catalunya de Pierre Vilar i la formació de la classe obrera en Anglaterra de Wolfgang Thompson, perquè vull aconsellar que els estats moderns d'Europa són una creació vuitcentista, no tenen cap origen feudal ni medieval, i si es vol citar l'origen del parlamentarisme democràtic s'ha de mirar a l'Anglaterra dels segles XVIII i XIX. Jo recomanaria deixar de llegir a tots els revisionistes de l'Institut de la Nova Història, que fa uns anys i en totes les subvencions públiques són gent que han fet una certa volada, perquè seguint en aquesta sèrie d'historiadors acabarem tots perdent el que sabem. Totes aquestes raons justificarien avui el vot en contra del manifest per part del grup municipal socialista. Gràcies.
3: Moltes gràcies, senyor Llet, a la paraula.
5: Gràcies. Menos mal que mos han alliçonat en el que som el parlamentarisme català. No hi ha res pitjor que negar les evidències. I per tant, tal com s'ha dit aquí, el que hem vist ha sigut una negació rotunda del que és el parlamentarisme a Catalunya. Ja se ho faran els que estan representant avui en dia el govern de Catalunya i el que representa per a ells el país. Bueno, cadascú retrata com vol i aquí ho acaben de retratar. Què podem dir des del grup d'Esquerra Republicana? Home, doncs del grup d'Esquerra Republicana estem diametralment en contra i per tant oposats al que s'acaba de dir. Per què? Perquè si avui en dia estem parlant de democràcies, justament surt del parlamentarisme. I en el cas de Catalunya, que tal com han dit aquí les assemblees de Pau i Treva, surten en un moviment, en un moment convuls, surten justament per treballar el tema del pacte, tal com s'hi diu també el manifest, per a intentar resoldre situacions complexes parlant. Per tant, és el que diuen, dos s'entenen quan parlen. Per tant, les assemblees eren això: negociar, parlar, discutir per arribar a acords. Si això no s'entén, doncs cadascú que entengui el que vulgui. Per tant, són, en aquest cas a nivell europeu, just juntament en el parlamentarisme, en les assemblees de Pau i Treva aquí a Catalunya, juntament en també les assemblees de Pau i Treva semblants a les catalanes de Normandia, les primeres que engeguen a l'edat alta, edat mitjana, aquestes reunions de, evidentment eren aristocràtics perquè estem en un sistema feudal, per a intentar derimir problemes.
7: Fa un moment s'han referit al parlamentarisme anglès. El parlamentarisme anglès sorgeix al segle XIII. Per tant, sorgeix 150 anys després. I quan tothom parla de parlaments democràtics, el primer que fan referència és al parlament anglès, al qual busquen model i exemple. Per tant, déu-n'hi-do també la trajectòria que té, però és molt més recent que el parlament català, el parlamentarisme català. I clar, i aquí mos diuen que, claro, és que aquí s'intentava, pues, que són les èlits i sí, el que vulguen. Però sabem quan surt el parlament espanyol? El 1834. O sigui que, déu-n'hi-do la trajectòria democràtica que tenen. I justament quan surt? Quan s'estan matant d'allò de lo lindo i de lo ample entre liberals i conservadors. És a dir, quina tradició democràtica ens poden demostrar que té el Parlament espanyol? Com a molt dels últims 40 anys. I ho poso en dubtes entre cometes. Perquè també el que és el pacte no l'han entès mai. Sempre s'han matat uns i s'han matat els altres. I quan no han matat els altres? I quan no, han matat els altres. Si no, que mos diguin el que va aprovar el Parlament espanyol per a derogar el Parlament de Catalunya del govern de la Generalitat. Per tant, de lliçons de democràcia d'allà d'on vinguen, entre cometes. Per tant, tornem a dir, 1000 anys de història del parlamentarisme català, 1000 anys que també han hagut institucions espanyoles que molt han abolit per la dreta i pel revés, i que per tant no són exemple de res, i que per tant, des d'aquí, des de l'Ajuntament de Roquetes, des del grup d'Esquerra Republicana, defensem que el Parlament de Catalunya ha de tindre vigència per 1000 anys més, per demostrar al món que som un país democràtic i que som un país que entenem que negociant i parlant se poden arribar a acords sempre que l'altre costat també vulgui negociar.
3: Senyor Beltran.
6: Sí, no, seré breu, seré breu. Hi ha visions sobre conceptes i sobre nocions de la història i de la historiografia que a vegades provoquen cert rubor. És a dir, vindre a explicar aquí que el sistema feudal és l'origen de la nostra democràcia, a més de ser un error i a més de persistir en l'error, com fa el portaveu d'Esquerra Republicana, crec que és una manca de respecte a la ciutadania, a la que tant ens ha costat aconseguir els drets i les llibertats dels que avui en podem gaudir. La gènesi del parlamentarisme democràtic evidentment s'ha de buscar a l'Anglaterra dels segles XVIII i XIX. L'invent de l'estat modern és un invent vuitcentista del segle XIX. Tot el que es vaigui buscar abans a buscar referents històrics té a veure en aquest idealisme nacionalista que al final és el que comporta i el que ens ha comportat totes les desgràcies a partir del segle XIX fins als nostres dies. El senyor Oller se referia aquí a les guerres carlines entre els carlins i els liberals. I sort ne vam tindre que al final los borbons per una banda i els liberals per l'altra van posar ordre a un estat que havia de ser modern, si no encara viuríem com a pastors a les coves sense llum i aigua corrent. Jo, més que res, dir-los que evidentment el pactisme i la cultura del pactisme durant la història té la seva importància, però d'aquí a dir-nos que devem tot això gràcies a un sistema feudal on les èlits eren la gent més violenta i la gent més agressiva que ens podem imaginar, hi ha molta diferència. Gràcies.
3: Moltes gràcies. Me quedo en sort dels Borbons i sort de la democràcia que no deixa votar la gent que té ganes de votar. Vots a favor? Vots en contra?
4: S'aprova per majoria amb els dos a favor d'Esquerra Republicana, Movem Junts i el vot en contra del PSC.
3: Seguim al quart punt de l'ordre del dia. Aprovar, si s'escau, la modificació del Pla Estratègic de Subvencions a l'anualitat 2026.
4: Aquesta proposta també va ser dictaminada favorablement i així es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar la modificació del Pla Estratègic de Subvencions de Roquetes, anualitat 2026, d'acord amb l'exposat en la part dispositiva i a les fitxes anexades a aquest acord. Segon, acordar que l'establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest pla requerirà la consignació pressupostària corresponent en el pressupost municipal anual, l'aprovació de les bases reguladores de les convocatòries de concurrència pública, així com el compliment dels objectius d'establiment estabilitat pressupostària. Tercer, l'aprovació del pla estratègic de subvencions no suposa la generació de cap tipus de dret en favor dels potencials beneficiaris, els quals no podran exigir indemnitzacions o compensacions en cas de que el pla no es porti a terme total o parcialment. Quart, facultat al senyor alcalde per a que nom i representació de la corporació signi quan els documents siguin precisos per a l'execució d'aquest acord. Cinquè, publicar aquest acord juntament amb les fitxes objecte de modificació al butlletí oficial de la província de Tarragona i un extracte al DOC. Sisè, publicar aquest acord i les fitxes anexades al web municipal, al portal de transparència i trametre'l a la base de dades nacional de subvencions. I setè, donar trasllat de l'acord al Departament d'Intervenció i Tresoreria de l'Ajuntament de Roquetes.
3: Moltes gràcies. Com s'ha explicat en comissió, i faré un breu resum, portem aprovació d'esta modificació del pla estratègic pel fet de que ja han passat en plaçats plenaris vam fer una modificació pressupostària per incrementar en este cas el conveni en el Club Voley Roquetes a causa de la classificació que el juvenil masculí s'havia fet per a competir una lliga estatal i també per al Club Deportiu Roquetenc per classificar-se i organitzar també en part el Women's Champions Cup. En este cas ja es va fer la modificació pressupostària, perdó, i ara el que portem és la modificació del pla estratègic, que és un, com ja saben, és un expedient recurrent. Dit això, si hi ha alguna aportació, passarem a votació. Vots a favor?
4: S'aprova per unanimitat.
3: Seguim al cinquè punt de l'ordre del dia. Aprovar, si s'escau, la moció municipal de suport a la plataforma Trencant el Silenci i per la reconeixença de la veritat i la reparació de les víctimes i famílies afectades pel servei militar obligatori, que es va fer des del 1976 al 2001, presentada pel grup municipal d'Esquerra i a la que s'adhereixen els grups municipals del PSC, Movem i en este cas també Junts.
4: Aquesta moció es va dictaminar favorablement i així es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, expressar el suport institucional i solidaritat de l'Ajuntament de Roquetes a totes les víctimes, familiars i persones afectades pels abusos, negligències i morts silenciades durant el servei militar obligatori, així com a la plataforma Trencant el Silenci pel seu treball de denúncia i reparació. Segon, instar el govern de l'Estat espanyol i els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats a, primer, promoure una comissió d'investigació i registrar al Congrés dels Diputats o impulsar de manera urgent una proposició no de llei que segueixi la via aplicada en el cas de l'Església amb les víctimes de la pederàstia, un encomanar al defensor del poble perquè obri i tuteli una investigació independent sobre els abusos, negligències i morts a les casernes entre 1976 i 2001. Segon, desclassificar i obrir la totalitat dels arxius militars i documentació oficial relativa a accidents, suïcidis no esclarits, abusos i morts en període de servei militar, garantint el dret de les famílies a conèixer la veritat. Tercer, establir mecanismes oficials de reconeixement, memòria, reparació moral i jurídica per a les víctimes i les seves famílies. I per últim, notificar el present acord a la mesa del Congrés dels Diputats, als portaveus dels grups parlamentaris del Congrés, al Ministeri de Defensa, al Defensor del Poble i a la plataforma Trencant el Silenci, amb el corresponent resguard de presentació de la moció als organismes de l'Estat on ha estat presentada.
3: Moltes gràcies. Dona la paraula al representant d'Esquerra Republicana, el senyor Siscolla.
5: Gràcies, senyor alcalde. Bé, vam presentar aquesta moció perquè ja des de mitjans de comunicació i també ja des de a nivell d'opinió pública hi ha sortit tot el tema dels abusos a reclutes durant el servei militar obligatori. Clar, la mili, per a aquells que no l'han feta, s'acaba tal com posa aquí el document presentat, acaba el 2001, s'acaba per un pacte entre el PP i Convergència, en la qual des d'aquí a Catalunya un dels punts que reclamàvem per a aquell famós pacte el Majestic era treure el servei militar obligatori. Anteriorment el Partit Socialista hi havia anat molts anys i no ho havia tret. Per tant, va ser el govern del PP qui ho va treure. Però clar, hi ha un pòsit de molts anys de reclutes que han anat passant pel servei militar obligatori i que aquest servei militar obligatori anava deixant una sèrie de víctimes, de nois que acabaven o bé suïcidant-se o morint, en aquest cas, en les diferents activitats militars que feien quan les havien convocat. Clar, què n'hem d'esperar d'un exèrcit espanyol que en 400 anys, gairebé 400 anys, no ha guanyat cap guerra a l'exterior, que les úniques guerres que ha provocat han sigut internes, de revoltes i guerres i vinga, dala i embolica que fa fort, és a dir, que ha sigut sempre constantment de càstig contra la població civil,
7: i que, per tant, ha gaudit d'una impunitat total des dels governs, més igual democràtics com no democràtics, de tapar tot allò que passava de les portes d'una caserna cap a dins. Qui dels que no ha fet la mili no se'n recorda de garites de vigilància castigades, de fusells castigats, és a dir, d'absurditats que dius, on estic? De normes totalment absurdes, de normes totalment contradictòries en el que és la vida civil, i que dius, i això pot ser un exèrcit, això pot funcionar? Però bé, aquestes absurditats les trobàvem fins al 2001, tota aquella gent que va passar pel servei militar. Avui en dia, els que fan el servei militar obligatori és perquè ho volen. Voluntari, perdó. Però abans no. Clar, davant d'això, què podem dir? Hi ha una frase que ho resumeix molt bé i que és d'aquells que l'exèrcit espanyol sempre els posa davant de totes aquelles desfilades que van acompanyats d'una cabra i que el seu fundador es diu Millán Astray, que en un debat, en este cas públic, juntament en debatent-se en lo Miguel de Unamuno, no se li va ocorrir una altra cosa al senyor Millán Astray de dir viva la muerte abajo la inteligencia. Pues bé, davant d'esta estracanada militar que representa els valors del militarisme espanyol, tenim tot això que tenim aquí a continuació, de totes aquestes vicissituds que van anar passant tots aquells reclutes que van passar per les casernes militars. Uns en millor grau, molts en pitjor grau i molts van deixar la vida. Per tant, esperem que este manifest de reposició cap a les víctimes d'aquells reclutes que van passar pel servei militar tinguin també, en este cas, un record i sobretot una reposició per allò que van passar. Perquè no oblidem que tots aquells morts, la major part de les vegades, no s'informava a la família del que havia passat, sinó que s'havia mort. Per tant, esperem que aquesta impunitat que tenen l'exèrcit d'una manera o altra se pugui donar llum i puguem entendre què és el que va passar en molts d'aquests casos.
3: Moltes gràcies. Obrirem un torn d'intervencions. En este cas, el senyor Poll, representant de Movem.
8: Gràcies, senyor alcalde. Regidors i regidors que ens acompanyen, públic que ens acompanya també avui. Com ha dit el senyor Gent, hi ha gent a esta taula que ha fet la mili, hi ha gent que jo no he fet la mili, perquè per anys ja s'acabava quan jo l'havia de fer, però bé, vull parlar igualment per part de Movem del que en pensem d'aquesta moció que es presenta. Després de la Guerra Civil Espanyola, a Espanya se va imposar un silenci, el que tothom diu el silenci imposat, on no es podia parlar de segons què. Jo això ho vaig poder viure en Montllallo, que després de 5 anys d'estar per aquests camps de concentració va haver de fer 4 anys de servei militar, no n'havia fet prou després de la guerra, 4 anys de servei militar, on d'allò no se'n parlava. Va costar molt que expliqués què significava anar al cine i que molta gent no tornava del cine. Després, posteriorment, jo he pogut viure també amb mon pare, en familiars que ho han viscut. Jo, per sort, puc dir per sort, no. Però bé, com deia, Espanya es va imposar un silenci, que aquest silenci l'hem arrastrat, de la guerra, la postguerra i dintre el servei militar, que és el que venim a parlar a la moció d'avui. Esta plataforma Trencant en Silenci ve a defensar això, que tothom callava, no?, davant de les indignes accions que es portaven, la gent callava. I ara per fi algú ha decidit deixar de callar i que es posi sobre la taula tot allò que es pugui recuperar per explicar a les famílies el patiment que van sofrir alguns homes. Alguns homes perquè deien molt bé la frase de et faran un home, no? Pobra gent, no? Els havien de fer un home, no? Ho eren prous, pobres. Avui dia, gràcies a Déu, tota aquesta concepció està canviant, la societat està canviant, amb sempre aquesta rascó que tenim dintre l'orella de que algú pugui tornar i tornar cap atrás. Perquè, si mirem països europeus, Lituània el 2015 ha tornat a la mili, Suècia el 2017 ha tornat a la mili, Letònia el 2024 ha tornat a la mili, i a Croàcia i a França, que tenim a prop, se'n parla del retorn de la mili. Des de Movem hem donat suport a aquesta moció, ens a Madrid, i acompanyem el nostre patiment i sofriment de totes aquelles persones que ho van patir. Gràcies.
3: Moltes gràcies, senyor Beltrán, representant del PSC.
6: Gràcies, senyor alcalde, regidores i regidors. Jo també, agafant el fil del portaveu d'Esquerra Republicana, el senyor Lle, com diria Unamuno, al mateix debat i a la mateix paranimf de la Universitat de Salamanca. Vencereix, però no convencereix. Perquè avui no debatem només una moció, debatem si les institucions democràtiques tenen l'obligació moral d'escoltar unes famílies que durant dècades han demanat explicació i que no han rebut resposta. Entre la restauració de la democràcia i la supressió del servei militar obligatori, milers de joves van ser obligats a incorporar-se a l'exèrcit. Per a la majoria va suposar una interrupció vital. Per a d'altres i les seues famílies va acabar en tragèdia. La investigació periodística que ha donat lloc al documental Et faran un home, Morts silenciades, calcula que prop de 1.900 reclutes van morir durant el servei militar obligatori en període democràtic, des de la segona meitat dels anys 70 fins al 2001. Jo, com dia el senyor Poyara, tampoc vaig fer la mili. Jo vaig ser dels primers objectors de consciència i li asseguro que tant els tràmits burocràtics com les justificacions per a deixar de fer la mili, com l'excés de temps que suposava dedicar-se a l'objecció de consciència, s'havia de ser molt militant i molt convençut per a optar per segons quines alternatives. Evidentment, aquells que teníem al cap ja la imatge del pacifisme i la imatge de l'exèrcit com una institució anacrònica, n'estàvem convençuts. Segons dades reconegudes pel mateix Ministeri de Defensa, hi va haver més de 300 suïcidis documentats entre el 83 i el 2001 dins de les Forces Armades, una xifra que diversos investigadors i col·lectius consideren que probablement va ser molt superior, perquè s'inclouen casos classificats com accidents o morts per causes no aclarides. És a dir, aquí sempre s'acabava igual. Hi havia un recluta que en unes maniobres prenia mal, acabava morint, però era un accident. No, mai va ser ni un suïcidi ni mai va ser una mort premeditada. I parlem de casos ocorreguts en plena democràcia. El 1980, Narcís Rovelló mor a Ceuta durant la mili. La família sempre s'ha qüestionat la versió oficial del suïcidi. I el 87, el mariner Juan Murcia Soriano es va suïcidar mentre complia el servei militar a Cartagena. Un dels casos citats al Congrés durant el debat sobre aquesta qüestió. Durant les dècades dels 80 i 90 es van acumular denúncies de vexacions, maltractaments, assetjaments psicològics i morts en circumstàncies que moltes famílies consideren mai investigades adequadament. Si algú ha sentit les declaracions d'Àlex Gorina, un crític cinematogràfic català, víctima de la violència sexual al servei militar obligatori, de veritat que fan ficar la carn de gallina. La qüestió que ens hauríem de plantejar no és si tots aquests casos comparteixen una mateixa causa. La qüestió és molt més senzilla. Si prop de 1.900 joves van morir sota responsabilitat de l'Estat, no és legítim, si això va ser així, que aquestes famílies coneguin la veritat? Aquesta moció no demana condemnes anticipades ni judicis paral·lels. Demana tres coses bàsiques en qualsevol democràcia madura. La veritat, mitjançant investigació independent, accés als arxius i transparència documental perquè les famílies puguen saber què va passar, i reconeixement i reparació moral per a les víctimes i els seus familiars. Altrament, com moltes vegades s'ha demanat en altres qüestions, i vull recordar aquí, perquè és una obsessió per part meva, la mort de la gent gran a les residències durant la pandèmia. Necessitem veritat, necessitem accés i transparència, necessitem reconeixement i reparació a les famílies. El mateix procediment va ser utilitzat per investigar altres vulneracions greus de drets, encarregar una investigació independent al defensor del poble. El que es demana és exactament això, ni més ni menys. Com a Ajuntament no tenim competències per obrir arxius militars ni per impulsar investigacions estatals, però sí que tenim una responsabilitat que jo crec que és política i humana, que és estar al costat de les víctimes, defensar el dret a la veritat i exigir transparència quan hi ha ombres sobre actuacions de les institucions públiques, siguen les que siguen i governi qui governa. El grup municipal socialista, i creiem que per extensió l'Ajuntament de Roquetes, recorda que d'acord amb aquests instruments internacionals els estats tenen l'obligació d'investigar de manera efectiva, independent i amb garanties qualsevol mort o vulneració greu de drets humans produïda sota custòdia militar o en institucions armades de l'Estat, així com assumir responsabilitats institucionals i reparar el dany causat. De la mateixa manera, i també ho dia ara fa un moment, el portaveu de Movem, el senyor Poy, manifestem la nostra preocupació, i és una preocupació molt evident, pel retorn de debats entorn a la militarització de la societat i la recuperació del servei militar obligatori arreu d'Europa, i manifestem la nostra oposició als plantejaments existents en aquest sentit. Torno a dir, els esforços i sacrificis de milers d'insubmisos, que a més pagaven en pena privativa de llibertat, pagaven en pena de presó, i objectors de consciència no poden revertir-se i quedar en un no-res després de tants anys. Per això, l'adhesió i el vot favorable a aquesta moció, que és un vot a favor de la memòria democràtica, de la transparència i de la dignitat de centenars de famílies que encara avui continuen preguntant-se què va passar amb els seus fills, germans o familiars, mentre es complien una obligació imposada per l'Estat. Gràcies.
3: Moltes gràcies. Per concloure, donar la paraula al senyor Siscoller.
7: Bé, acabaré pronte. Agafant les paraules que ha dit el portaveu del grup socialista sobre la reposició de danys causats i també l'esclariment de fets, l'únic que reclamo és que ara que governa el Partit Socialista espero que pronte aclarisquen què va passar el dia 1 d'octubre, per què van pegar la gent de Catalunya i sobretot per què van pegar la gent de Roquetes. Espero que ho aclarisquen el més aviat possible.
3: Dit això, passem a votació. Vots a favor?
4: S'aprova per unanimitat.
3: Seguim en l'àrea d'urbanisme, llicències d'activitats i contractes. Aquí el 6è i el 7è punt són exactament iguals. És aprovar si s'escau, bueno, exactament iguals no, ara ho explicaré, secretària. És aprovar si s'escau la declaració de les obres sol·licitades per l'Observatori de l'Ebre. Són dues obres, una actuacions en espais exteriors i una de pintura del pavelló astronòmic. Són dos punts, dos expedients diferents, però si us sembla els passaríem conjuntament. Com dic, és aprovació si s'escau de la declaració de les obres sol·licitades per l'Observatori de l'Ebre d'especial interès i utilitat municipal per concórrer en circumstàncies culturals i divulgatives. I com sempre, i no em canso de dir-ho, i sé que em faig molt pesat que vegada que portem això i que en portarem moltes més, podem estar tots i totes contents de que som un dels ajuntaments que quan hi ha una administració superior que invertix al nostre poble, en la nostra ciutat, fem estos descomptes i ojalà tots els ajuntaments fessin el mateix, perquè al final són inversions que es queden al nostre municipi. Secretària.
4: En quant a la proposta 6, es va dictaminar favorablement i es proposa al ple declarar les obres sol·licitades per la Fundació de l'Observatori de l'Ebre, que consisteixen en el condicionament arranjament dels espais exteriors situats a l'entorn del pavelló astronòmic, en concret la llicència d'obres 151/2026, com a obres d'especial interès i utilitat social i municipal en atenció a les circumstàncies culturals i divulgatives i d'utilitat pública que en concorren. En quant al punt número 7, és exactament igual, diferència en quant són obres també sol·licitades per la Fundació Observatori de l'Ebre, però en aquest cas és pintura del pavelló astronòmic, també com obres d'especial interès i utilitat social i municipal en atenció a les circumstàncies culturals i divulgatives i d'utilitat pública que concorren.
3: Sí, alguna paraula, si no passem... Sí, senyor Poy.
8: Gràcies, senyor alcalde. Bé, només comentar que hem de donar les gràcies a que vam tenir aquest eclipse perquè la Generalitat s'enterés que teníem un observatori molt majo en funcionament a Roquetes i que ens dediqui una miqueta de diners a ficar-lo en funcionament. Entenc que aquests diners són els que ens van prometre que arribarien per esta part i que, com bé ha dit el senyor alcalde, esperem que pugui arribar alguna coseta més, no?, en aquest sentit. Per això està molt bé que se n'hagin recordat des de la Generalitat de que tenim un observatori ben xulo, ben majo, interessant per a tothom, i que agrair estos diners, tot i que arribem bastant tard del que pensem de Movem. Gràcies.

0: S'estableix en el contracte programa del Departament de Drets Socials el conveni de col·laboració del Departament d'Igualtat i Feminismes per al 2023-2025 i el conveni de col·laboració entre l'Institut Català de les Dones per servei del CIAT. Segons l'Ajuntament de Roquetes, es compromet a continuar complint amb els compromisos establerts al conveni signat en el seu dia. Tercer, facultat al senyor alcalde per signar quants documents siguin necessaris per a la tramitació i execució d'aquest acord. Quart, actualitzar la relació de convenis vigents publicada al portal de transparència municipal un cop formalitzada la pròrroga del conveni. Cinquè, trametre la pròrroga del conveni al registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya mitjançant la plataforma EACAT i publicar-lo al DOC. Sisè, notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Ebre i comunicar-ho al Departament de Secretaria als efectes oportuns.
1: Moltes gràcies. Portem a aprovació esta pròrroga del conveni d'uns treballs que fa el Consell Comarcal del Baix Ebre tan necessaris per a la nostra ciutadania i que una vegada més agraïm la tasca que fan tots els professionals totes les professionals i que, com dic, és una tasca que no està pagada en diners i que malauradament hi ha un increment anual de despesa i que voldríem que fos al revés, no perquè el Consell Comarcal faci pagar més, però, sinó perquè per desgràcia que a vegades s'ha d'atendre a més persones del nostre municipi. Si hi ha alguna intervenció, passem a votació. Vots a favor?
0: S'aprova per unanimitat.
1: Seguim al 9è punt de l'ordre del dia. Aprovar, si s'escau, el conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona, CODITA, per a portar a terme activitats formatives adreçades a la ciutadania en el marc del Dia Mundial de la RCP.
0: Aquesta proposta es va dictaminar favorablement i així es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar el conveni amb el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona, CODITA, per formalitzar regular marc de col·laboració entre ambdues entitats en l'àmbit formatiu en els termes que recull l'esborrany que s'adjunta al present. Segons el present conveni, tindran una durada inicial d'un any des de la seva signatura amb previsió de pròrrogues automàtiques, també de durada anual fins a un màxim de 3 pròrrogues més. Tercer, facultat al senyor alcalde per a la signatura de quants documents siguin necessaris per a l'execució dels presents acords. Quart, notificar aquest acord al CODITA, acompanyat de l'esborrany del conveni aprovat. Cinquè, actualitzar un cop es formalitza el conveni i la relació de convenis vigents publicats al portal de transparència. Publicar aquest conveni al BOP i finalment trametre'l al registre de convenis de cooperació i cooperació del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat per mitjans electrònics dins dels 3 mesos següents a la seva formalització via EACAT.
1: Moltes gràcies. Si hi ha alguna intervenció, passem a votació. Vota a favor.
0: S'aprova per unanimitat.
1: Seguim pel desè punt de l'ordre del dia. Aprovar inicialment, si s'escau, el pla de prevenció d'incendis forestals al municipi de Roquetes.
0: Aquesta proposta es va dictaminar favorablement i així es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment el pla de prevenció dels incendis forestals al municipi de Roquetes. Segon, sotmetre la informació pública pel període de 30 dies hàbils mitjançant anuncis inserits al BOP, al tauler de dictes electrònics i a la pàgina web de l'Ajuntament per tal que els puguin formular les reclamacions i les al·legacions que es consideren oportunes. Tercer, sol·licitar informe al Servei de Planificació per a la Prevenció d'Incendis Forestals de la Direcció General de Boscos i Gestió del Medi Ambient del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i finalment les al·legacions i o consideracions al pla seran informades pels tècnics de l'empresa redactora del pla, elevant al ple la proposta d'estimació i o desestimació que procedeixi i d'aprovació definitiva del pla de prevenció dels incendis forestals al municipi de Roquetes.
1: Moltes gràcies. Portem a aprovació un pla totalment necessari, però també és un pla que portarà moltes actuacions que per sort al nostre municipi ja feia temps fa molt de temps que es van duent a terme, però que ara quedarà redactat. Vull aprofitar per agrair el treball, que s'ha fet un treball molt bo conjuntament entre el Departament d'Agricultura, també el Parc Natural i en este cas l'Ajuntament de Roquetes i que a través de la Diputació de Tarragona, que és que ens ha ajudat a preparar el pla, queda reflectit totes aquelles actuacions que són necessàries per a intentar de la millor manera que la prevenció d'incendis al nostre municipi estigui garantitzada. Això no vol dir que per desgràcia no ens toqui passar, esperem que no, algun dia un incendi. Com dic, són actuacions ambicioses, actuacions moltes estan fetes i n'hi ha d'ambicioses que hem de ser capaços entre totes i tots, mane qui mane, ja que hi hagi en aquest ajuntament, de seguir apostant com des de fa anys s'està apostant en la prevenció d'incendis i així ho demostra que no som dels primers municipis que tenim el pla, però sí que per desgràcia hi ha molts de municipis del nostre país que encara no tenen este pla necessari per a fer totes les actuacions que els nostres boscos necessiten per a poder evitar o sobreviure

0: a un gran incendi. Si hi ha alguna aportació, passaríem a votació. Vots a favor?
1: S'aprova per unanimitat.
0: Seguim en l'àrea d'Hisenda i Activitat Econòmica. L'11 punt de l'ordre del dia, aprovar, si s'escau, la resolució de la discrepància plantejada a favor de la proposta de l'àrea d'Hisenda relativa a l'aprovació de factures d'exercicis anteriors mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdit.
1: Aquesta proposta es va dictaminar favorablement i es proposa un únic punt, que és resoldre la discrepància plantejada a favor de la proposta de l'àrea d'Hisenda per continuar la tramitació de l'expedient relatiu a l'aprovació de factures d'exercicis anteriors mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdits, que és un punt posterior.
0: Sí, com ho ha dit la secretària, el punt següent és aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit. Veuran que és una factura que pot sobtar molt, i així també ens ha sobtat a nosaltres. És una factura de l'any 2022, d'uns treballs que es van fer a l'Hort de Cruells, uns treballs que estan fets, que va ser a final d'any, que es va reclamar la factura, no es va enviar dins de l'any. A l'any següent se va reclamar moltíssimes vegades, i així ho vaig revisar jo mateix en converses que tenia en aquell temps en l'empresa, i que al final pues, bueno, mos vam oblidar de seguir reclamant. L'empresa també d'enviar la factura, i que per sorpresa de tots aquesta factura va entrar a l'Ajuntament dintre del 2026, i que per tant és una feina que està feta i que toca pagar-la, tot i que no hauria de ser després de tant de temps i per descuit d'una empresa enviar una factura pels treballs que ha fet. Si hi ha alguna aportació, vots a favor?
1: S'aprova per unanimitat.
0: El següent punt que va lligat és l'aprovació, si s'escau, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per un import de 13.520,78.
1: Proposta també dictaminada favorablement, i així es proposa: primer, aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 13.520,78 €, d'acord amb el detall que figura en l'annex 1, i autoritzar la imputació de les factures a les corresponents aplicacions pressupostàries en vigor detallades en aquest annex número 1.
0: Passaríem a la votació. Vots a favor?
1: S'aprova per unanimitat.
0: Seguim al 13 punt, aprovar, si s'escau, l'expedient de reintegrament d'aportacions dels grups municipals de l'exercici 2025.
1: Aquesta proposta es va dictaminar favorablement, i així es proposa: primer, declarar com a principal obligat al reintegrament de la subvenció al grup municipal de Junts per Roquetes i Junts per la Ravaleta la quantitat de l'aportació percebuda que s'ha de reintegrar ascendeix a 1.272,20 €. Segon, declarar com a principal obligat al reintegrament de la subvenció al grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra per Roquetes, candidatura de Progrés, la quantitat de l'aportació percebuda que s'ha de reintegrar ascendeix a 101,60 €. En tercer lloc, els imports s'hauran de fer efectius al número de compte que se'ls facilitarà per part de la Tresoreria Municipal, titularitat de l'Ajuntament de Roquetes, i notificar el present acord als interessats i comunicar-ho als departaments corresponents.
0: Moltes gràcies. Si hi ha alguna intervenció, passarem a votació. Vots a favor?
1: S'aprova per unanimitat.
0: Moltes gràcies. Seguim el 14 punt de l'ordre del dia, aprovar, si s'escau, el compte general de l'exercici 2025.
1: Aquesta proposta va ser dictaminada favorablement per unanimitat de tots els grups polítics, i així es proposa un únic punt, que consisteix en aprovar el compte general de 2025 de l'Ajuntament de Roquetes, integrat pels documents comptables que consten i juntament a la documentació complementària que també relaciona, que serien les actes d'arqueig de les existències en caixa a fi d'exercici de la pròpia entitat local i les notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos en favor de l'entitat local o de l'organisme autònom al final de l'exercici, agrupats per nom o raó social de l'entitat bancària. En cas de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris, s'aportarà l'oportú estat de conciliació autoritzat per l'interventor o òrgan de l'entitat local que tingui atribuïda la funció de compatibilitat.
0: Moltes gràcies. En este cas, dona la paraula a la regidora de l'àrea, la senyora Tere Moreso.
2: Gràcies, senyor alcalde. Regidors, regidores, bona tarda a tothom. Avui portem a aprovació el compte general de l'exercici 2025. I com a regidora d'Hisenda, crec que és important explicar-ho no només des de les xifres, sinó també des de la responsabilitat política que tenim com a govern municipal. Perquè darrere de cada número del compte general hi ha decisions, hi ha prioritats, hi ha serveis. I sobretot hi ha una manera d'entendre com s'han de gestionar els recursos públics. El compte general és la fotografia de l'Ajuntament real. No és un pressupost, no és una previsió, no és una declaració d'intencions. És el resultat de la gestió que hem fet durant l'any 2025. I aquesta fotografia, si l'analitzem amb rigor, ens mostra un ajuntament amb una situació econòmica sòlida, solvent i sostenible. Començo per les dades. El resultat pressupostari és positiu, amb 1.457.558 en 95 euros. El romanent de tesoreria per a despeses generals és d'1.106.848 en 49 euros. L'estalvi net se situa en 940.254 en 32 euros. El deute viu a l'Ajuntament és d'1.204.046 en 99 euros, que representa un endeutament del 15,40%. Això són dades objectives i ens permet afirmar que l'Ajuntament compleix les seves obligacions, disposa de capacitat financera i manté un nivell d'endeutament reduït. També vull posar en valor una altra dada, el període mitjà de pagament als proveïdors, que s'ha mantingut durant tot l'any 2025 entre 14 i 27 dies, sempre per sota del termini legal. Això vol dir que l'Ajuntament paga als seus proveïdors dins de termini. I això és especialment important per a les petites empreses i autònoms que treballen per a l'administració. Per unes bones finances municipals no tenen sentit si no es tradueixen en actuacions concretes. I per això també és important mirar on han anat aquests recursos durant l'any 2025. Durant l'exercici hem executat inversions per valor d'1.997.026 en 93 euros. Gairebé 2 milions d'euros destinats a millorar el nostre municipi, els nostres equipaments i els nostres espais públics. I dins d'aquesta inversió vull destacar especialment els 588.028 euros destinats a camins. Durant aquest 2025 hem actuat sobre els camins de Terrapico, Matamoros, Barranc de Lledó i Camí del Mig. Són actuacions que potser no tenen la visibilitat d'una gran obra, però que són absolutament necessàries per al nostre municipi, per a la mobilitat, per a l'activitat agrícola i per garantir unes infraestructures dignes al conjunt del terme municipal. I tot això, a més, s'ha fet en un any en què l'Ajuntament ha hagut de fer front a una despesa extraordinària provocada pels aiguats de l'octubre del 2025. Una despesa imprevista i que va obligar l'Ajuntament a destinar recursos a reparar i donar resposta als danys ocasionats. Per tant, quan parlem de situació econòmica de l'Ajuntament, també hem de tenir en compte aquest context. Pel que fa a la despesa social, si tenim en compte la despesa de personal vinculada als serveis d'atenció a les persones, durant l'any 2025 hi hem destinat 563.757 euros. Perquè darrere d'aquesta xifra hi ha persones, hi ha serveis, hi ha professionals i atenció a la ciutadania. També està la voluntat de l'Ajuntament que l'Ajuntament sigui una administració propera i capaç de donar resposta a les necessitats dels nostres veïns i veïnes. Aquesta és, al capdavall, la finalitat de tenir uns comptes sanejats, tenir capacitat per invertir, mantenir els serveis públics i donar resposta a les necessitats de la ciutadania. Per tant, no parlem només d'un ajuntament que compleix amb les seves obligacions financeres. Parlem d'un ajuntament que al mateix temps manté una situació econòmica solvent, destina recursos a transformar roquetes, mantenir el municipi i garantir serveis i oportunitats per als seus veïns i veïnes. I això és important posar un valor. Aquestes dades reflecteixen una administració que compleix les seves obligacions, paga dins dels terminis establerts i manté una situació financera estable. Ara bé, també hem de parlar amb transparència d'aquells aspectes que no han estat positius. Durant l'exercici 2025 s'ha produït un incompliment de la regla de la despesa i una capacitat de finançament negativa. No ho amaguem. Ho hem explicat des del primer moment i hem actuat tal com segueix la normativa, aprovant el corresponent pla econòmic financer. Però també és important explicar la realitat. Aquest mateix pla econòmic financer conclou que no és necessari adoptar cap mesura correctora perquè la situació econòmica de l'Ajuntament està sanejada. I aquest és un element fonamental. Una cosa és l'incompliment d'una regla fiscal i una altra, molt diferent, la salut financera de l'Ajuntament. Ara bé, també crec que hem de fer una reflexió política sobre aquestes regles fiscals. Els ajuntaments, com tots sabem, som l'administració més propera a la ciutadania. Som els que tenim cura dels carrers, dels equipaments, de la cultura, de l'esport, dels serveis socials, de l'espai públic i moltes altres necessitats quotidianes dels nostres pobles. Durant els darrers anys hem hagut d'afrontar increments importants dels costos energètics, de la contractació pública, de les retribucions de personal i del cost general dels serveis. I malgrat això, se'ns continua demanant que gestionem sota unes regles fiscals que moltes vegades no tenen prou en compte la realitat municipal. Des d'Esquerra defensem una cosa molt senzilla: més autonomia local i més capacitat dels ajuntaments per decidir sobre els seus recursos, perquè ningú coneix millor les necessitats de Roquetes que el mateix ajuntament, i perquè els recursos públics han d'estar al servei de les persones. Però això no vol dir gastar sense control. Al contrari, més autonomia també significa més responsabilitat. I aquesta és la nostra manera d'entendre la hisenda municipal. Una hisenda rigorosa, una hisenda transparent, una hisenda prudent i una hisenda que controli la despesa. Però també una hisenda que entengui que l'objectiu final no és tenir uns comptes bonics sobre el paper. L'objectiu d'aquests comptes serveixin per fer política i millorar Roquetes. Perquè els diners públics no són nostres. Són dels veïns i veïnes de Roquetes i de la Raval de Quisto. I la nostra obligació és gestionar-los amb responsabilitat, però també aconseguir que retornin a la ciutadania en forma de serveis, inversions, equipaments i oportunitats. Aquesta és l'idea que com a regidora d'Hisenda considero fonamental. No gestionem els comptes pel comptes, gestionem els comptes per a les persones. I això implica tenir capacitat per invertir, implica mantenir els serveis públics, implica donar suport a les entitats, implica cuidar els espais públics, implica poder afrontar els reptes de futur i implica fer-ho sense hipotecar generacions que vindran. Per això, per a nosaltres, la responsabilitat econòmica i la responsabilitat social no són conceptes contradictoris. Són dues cares de la mateixa manera d'entendre la gestió pública. Perquè no volem un ajuntament endeutat i sense capacitat de resposta. Però tampoc volem un ajuntament que acumuli recursos mentre les necessitats de la ciutadania queden sense resposta. Volem un ajuntament solvent però útil. Un ajuntament amb els comptes sanejats, però amb capacitat de transformar. I aquest compte general ens diu que avui tenim aquesta capacitat. Tenim un resultat pressupostari positiu, tenim romanent, tenim estalvi net, tenim un endeutament reduït, paguem els proveïdors a termini i tenim una situació financera que ens permet mirar endavant amb garanties. Com a regidora d'Hisenda assumeixo la responsabilitat d'aquesta gestió, amb els encerts i també amb allò que hem de continuar millorant. Perquè gestionar Hisenda no és només quadrar ingressos i despeses, és prendre decisions, establir prioritats i anticipar-nos als problemes. És garantir que cada euro es gestiona amb el màxim rigor i tingui el màxim retorn possible tant a Roquetes com a la Raval de Quisto. Per això considero que el compte general del 2025 és un bon punt de partida per continuar treballant. No voldria acabar sense posar en valor la feina dels serveis econòmics municipals, de la intervenció, de la tesoreria i de tot el personal que ha fet possible que avui aquest compte general reflecteixi una imatge fidel de la realitat econòmica municipal. Des del govern municipal continuarem treballant amb els mateixos criteris que ho hem fet fins ara, amb rigor, amb transparència, amb responsabilitat i amb el compromís amb els serveis públics. Per tot això, els demano el vot favorable del compte general del 2025. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies. Anem tot l'intervenció. Senyor Beltran.
0: Gràcies, senyor alcalde, senyora regidora, per la seva exposició. Gràcies, regidores i regidors. Aproximadament des del mes de maig venim en este plenari discutint més o menys sobre la gestió dels recursos econòmics públics que en fa l'equip de govern.
4: Recordo que el mes de maig es va aprovar el pla econòmic financer, i ja n'ha parlat la regidora, un pla al que ens obliga l'incompliment de la regla de la despesa, que no és res més que un indicador d'una gestió pública molt millorable. En este pla econòmic financer ja hi havia detectats desequilibris en l'execució pressupostària, principalment imputables al capítol de personal, que es podia imputar a l'entrada en funcionament de la llar d'infants i a una pujada salarial del 2,5%, al capítol de la despesa corrent, en un increment de partida de 700.000 euros, dels que després només n'hi vam gastar 400.000, i al capítol 6 d'inversions, incapaços d'executar allò pressupostat el 2024, només se va executar un 25,96%, i al 2025, on només se va executar un 44,57% del pressupostat. Si als desequilibris pressupostaris hi sumem més de 2 milions d'euros de saldos de dubtós cobrament, per molt que liquidem en positiu i disposem de romanem, el desequilibri salta a la vista. Per tant, aprovàvem un pla econòmic financer perquè ens havíem saltat la regla de la despesa, que establia un topall del 3,2%, mentre que l'Ajuntament de Roquetes esta variació de la despesa es va infilar fins al 16,60%, en justificants que poden ser que poden tindre molt bona intenció, però que venen donat per una gestió, nosaltres creiem que una mica caòtica, i que sobretot en el capítol de la despesa corrent i en el capítol d'inversions hi troben el seu taló d'Aquiles. Vam aprovar este pla econòmic financer, ho fem per obligació, escoltant les lamentacions i queixes d'una intervenció municipal que reclamava a cor que vols més personal i més pressupost, i ho demanava per a poder exercir en funcions i en condicions la funció interventora municipal. Posteriorment, al mes de juny, la intervenció municipal elaborava un informe de control intern que des del grup municipal socialista creiem demolidor, i en cap cas és exagerat l'adjectiu després d'una lectura detinguda de l'informe. A l'agost se'ns lliurava la memòria de l'exercici del 2025 a la Comissió Especial de Comptes. Per cert, i aquí m'afegixo als agraïments i a les felicitacions de la senyora regidora. Felicitar els tècnics i les tècniques de la casa, que han fet un treball excel·lent en quant a l'elaboració de documents detallats i explicatius, com és la memòria del 2025, i que ens permet a tots, d'alguna manera, entendre com s'ha gestionat i de quina manera els recursos d'aquest Ajuntament. I ara sí que voldria anar en una mica de deteniment al moll de l'os, que és allò que s'anomena la contractació administrativa, i que tant l'informe de control intern a l'annex 1 i 2 com la memòria a l'apartat 22 en donen compte. De la lectura dels dos documents es pot arribar de manera clara i comprensiva a les principals conclusions, agrupant incidències per tipologia i formulant recomanacions de millora per als exercicis següents, perquè no ens torni a passar el que ens ha passat este 2025. I si m'ho permeten, l'informe de control intern recull els resultats de les actuacions de control intern desenvolupades durant l'exercici 25, en el marc de la funció interventora i de control financer. D'acord amb el contingut d'aquest informe, durant l'any es van emetre 601 informes de fiscalització, dels quals 537 van ser de conformitat i 59, 1.343.000 euros, van contenir objeccions o reparaments resolts mitjançant resolucions contràries als criteris formulats per la intervenció municipal. Per tant, alerta activada. I una pregunta essencial: de què serveix la funció interventora si vostès estan decidits i decidides a tirar pel camí del mig, desoint aquelles objeccions suspensives que els funcionaris públics els informen i els assessoren? Jo crec, senyor alcalde i senyora regidora, que no anem bé. Del quadre de contractació administrativa es desprèn que els contractes d'obres representen 1.624.000 euros, i ho dic tot en números redons, dels quals 1.483.000 s'han tramitat mitjançant procediment obert amb pluralitat de criteris i 141.000 mitjançant adjudicació directa. Els contractes de subministrament consten per un import de 891.000 euros íntegrament classificats com a adjudicació directa. Els contractes de serveis ascendeixen a 941.000 euros, dels quals 49.758 corresponen a procediment obert amb pluralitat de criteris, però 891.000 euros són d'adjudicació directa. I així mateix, l'informe posa de manifest que durant l'exercici 2025 no es va tramitar cap expedient per omissió de la funció interventora. Per tant, tenim una cosa clara. Les incidències principals no es deriven d'una manca de fiscalització prèvia, sinó de reparaments suspensius, observacions complementàries i advertiments vinculats a la tramitació de determinades despeses. I les conclusions principals. La incidència més rellevant de l'exercici 2025 és la reiteració d'objeccions suspensives en expedients de despesa, sobretot quan parlem de serveis i de subministraments recurrents. No consten informes d'omissió de la funció interventora, ja ho he dit abans. Una part significativa dels reparaments es concentra en serveis i subministraments sense una cobertura contractual plenament adequada o amb necessitat de regularització mitjançant els procediments de contractació corresponents. Les despeses de personal, especialment nòmines i determinats complements retributius, constitueixen un altre bloc recurrent d'objeccions. Torno a repetir, i ho he dit moltes vegades en este plenari, quan es decidiran vostès a elaborar la valoració dels llocs de treball d'aquest ajuntament? O prefereixen evitar-ho per tal d'evitar una negociació individual a la col·lectiva, a la representació dels treballadors? També s'identifiquen expedients vinculats a reconeixements extrajudicials de crèdit que sempre havien estat, o almenys en este mandat havien estat com a molt controlats, però que en els últims exercicis hasta els extrajudicials se mos van descontrolant. I després observacions complementàries no suspensives que afecten expedients diversos. Si agrupem les incidències per concepte, tenim subministraments, nòmines i despeses de personal, extrajudicials i després obres i convenis, que és el que he dit en última instància. De l'anàlisi dels annexos es desprèn que una part rellevant dels reparaments suspensius es concentra en expedients d'aprovació de relacions de factures corresponents a serveis i subministraments. Per cert, 1.300.000 euros que de manera directa, sense cap tipus de control i sense cap tipus de filtre, s'adjudiquen. Tot i que l'annex no identifica individualment cada proveïdor ni cada contracte menor, la reiteració mensual d'aquestes factures permet apreciar una incidència estructural vinculada a prestacions recurrents que haurien de disposar d'una cobertura contractual adequada. No és que ho digui jo, ho diu el senyor interventor. Aquesta situació és especialment significativa perquè els contractes menors només poden donar cobertura a necessitats puntuals concretes i no recurrents, i suposo que això ho ha de saber la gent que mos està seguint i la ciutadania que mos està seguint. Quan la senyora regidora se referia aquí a que la gestió de lo públic és una cosa quasi sagrada perquè són els recursos públics i són els diners que invertim en les persones, suposo que es referia a això i que el volum de la contractació directa en este ajuntament com a mínim li dona que pensar, com a mínim. Després hi ha tot un detall d'expedients i de factures en l'objecció que estan aquí enumerades i que a més tinc aquí hasta els diners, no? És a dir, hasta el volum econòmic. Però tampoc hi entrarem. Jo l'únic que els dic en quant a la valoració de la incidència és que d'alguna manera evidenciem una pauta reiterada d'aprovació de factures de serveis i subministraments amb objecció suspensiva. I aquesta reiteració permet considerar que no es tracta d'incidències puntuals, sinó que és una necessitat estructural de planificació de la contractació menor i de transformació d'aquestes prestacions recurrents en contractes ordinaris que degudament haurien d'estar licitats o adjudicats. La incidència principal és, per tant, la utilització de relacions de factures com a via de cobertura de necessitats continuades, quan aquestes haurien de ser d'un objecte, o per lo menos així ho hauríem de previndre, d'una programació contractual prèvia. Aquesta pràctica incrementa el risc de reparaments recurrents. Així ho diu el senyor interventor, que n'ha tingut que fer 59. Dificulta el control pressupostari i pot comprometre el compliment dels principis de publicitat, concurrència, transparència i eficiència de la contractació pública, perquè no hem de deixar de banda que som una administració pública. Se fan tot un seguit de recomanacions quan algú parla en un interventor municipal o en un entès en la matèria. Elaborar un inventari anual de factures recurrents de serveis i subministraments per a veure què són contractes menors i què no ho són, diferenciar necessitats puntuals d'aquelles que són periòdiques i que, per tant, se poden programar, programar amb antelació les licitacions, establir un control interprevi, que jo entenc que el seguit interventor ho intenta fer, impulsar instruccions instruccions internes de contractació menor que fixen criteris molt clars per a poder-les justificar després, o fer un seguiment trimestral dels expedients amb objecció per comprovar si s'han adoptat mesures en aquesta regularització contractual. Planificar, regularitzar la contractació recurrent, reduir l'ús del reconeixement extrajudicial, revisar conceptes retributius, millorar la documentació justificativa dels expedients, implantar un pla d'acció de control intern, dotar la intervenció de mitjans suficients, que també per aquí plora la criatura. En conjunt, i ja per acabar, l'informe posa de manifest que l'Ajuntament disposa d'un sistema de fiscalització que detecta les principals incidències. Estan detectades i estan documentades, però també evidencia la necessitat de reduir la reiteració de reparaments en àmbits estructurals, especialment en contractació recurrent, despeses de personal i obligacions procedents d'exercicis anteriors. La prioritat hauria de ser transformar les observacions i reparaments detectats en mesures organitzatives concretes, amb un seguiment efectiu i amb una planificació que permeti prevenir la repetició de les mateixes incidències en exercicis futurs. És a dir, que no mos torni a passar. Com podran entendre el senyor alcalde i la senyora regidora, el vot del nostre grup, després d'una lectura i valoració pausada de la memòria i la documentació portada per la intervenció municipal, no pot ser altre que el vot en contra. I faiguen el favor vostès de fer els deures i la feina i no deixin que la bola de la gestió pública i econòmica, dels recursos econòmics, es faci més gran. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Dona la paraula a la representant de l'àrea.
2: Moltes gràcies. Escoltant-lo, senyor Beltrán, sembla mentida que vagin votar a favor a la comissió informativa. Bé, escoltant la seva intervenció, en el fons tots els arguments porten a la mateixa conclusió, que l'Ajuntament de Roquetes té una situació econòmica i una pitjor gestió. I és precisament aquesta conclusió la que no comparteixo, perquè no és la que desprenen els informes tècnics. En política, cadascú és lliure de fer la lectura que considere oportuna, però com a regidora d'Hisenda tinc l'obligació de basar-me en els informes i en les dades. I les dades d'aquest compte general són les que són: un resultat pressupostari positiu, un romanent positiu, un estalvi net positiu, un endeutament molt baix i un període mitjà de pagament dins del termini. Aquest és el balanç objectiu que avui sometem a la consideració del ple. És legítim que l'oposició busque aspectes millorables. De fet, aquesta és també la nostra obligació com a govern. El que no seria rigorós és convertir cada indicador desfavorable en la prova que tota la gestió econòmica és deficient, ignorant tots els indicadors que acrediten justament al contrari. I ara voldria fer una petita rèplica a les qüestions que ha plantejat el senyor Beltrán. Ha parlat de la despesa corrent. Vostè, senyor Beltrán, en repetides ocasions ja ens ha parlat de l'increment desmesurat de la despesa corrent. Ens ha dit en alguna ocasió que no són bones notícies i fins i tot ha arribat a parlar d'un pou sense fons de diners públics, afirmant que tenen el més retorn social. De debò, senyor Beltrán? Perquè una cosa és defensar controlar la despesa i una altra parlar de la despesa corrent com pel simple fet de ser-ho fos despesa malgastada. Anem als números. Parlem del capítol 2. Parlem de les despeses necessàries per al funcionament ordinari dels serveis públics. Comencem pels camins, que ja n'hem parlat abans. És la partida que té la consignació més alta de totes les del capítol 2. La partida de conservació de camins és de 180.730,75 €. I es va modificar l'alça, també la modificació pressupostària més elevada, de 90.730,75 €. I sap per què? Pues perquè vam tindre que reparar els camins de la Dana. Això és un pou sense fons, senyor Beltrán? Això és malbaratar diners públics? Això no té retorn social? Perquè crec que els veïns necessiten que aquests camins per arribar a casa seva i no ho poden veure precisament així. I continuem. Les partides de llum i gas sumen 589.000 €. Pagar les llum de les escoles no té retorn social? Pagar la llum de la biblioteca? Mantenir oberts equip municipal és malbaratament? I què fem els vehicles de la policia i la brigada? Vol que els deixessin parats? Podrien continuar: zones verdes, instal·lacions esportives, recollida d'animals, control de colònies, atenció a les persones, que ha tingut un increment de 18.000 €. Això, senyor Beltrán, no té retorn social? Així és com defensa vostè el seu famós escut social? Perquè aquí està el problema, no en els números, en el concepte. Vostè està posant dins del mateix sac la despesa superflua i la despesa necessària per prestar els serveis públics, i no és el mateix. Si vostè considera que la despesa corrent és excessiva, faci el pas següent. Digue'ns quina. Quina despesa eliminaria? Quina reduiria? Quin servei deixaria de prestar? Menys neteja? Més manteniment? Menys policia local? Menys servei de la brigada? Què reduiria, senyor Beltrán? Perquè dir hi ha massa despesa és fàcil. El difícil d'explicar als ciutadans què deixarà vostè de fer. La despesa corrent no és dolenta per definició. El que cal analitzar en què es gasta, per què es gasta i quin servei es presta a canvi. La pròxima vegada que parli de despesa corrent desmesurada, senyor Beltrán, no es quedi en el titular. Baixi les partides, digues que sobra, digue'ns que eliminaria, digue'ns quin servei deixaré de prestar, perquè és molt fàcil dir que hi ha un pou sense fons, però el que no és tan fàcil és assenyalar què hi ha dins d'aquest pou i dir als veïns que està disposat a llevar-los. I quan mirem què hi ha realment dins el capítol 20, trobem camins reparats, despeses de nadona, escoles, equipaments que necessiten llums, vehicles de la policia local i la brigada i manteniment dels serveis municipals. Això és malbaratament per definició. Este és el seu escut social, són serveis públics. I si vostè considera que algun d'aquests serveis sobra, tingui la valentia de dir quin. Perquè governar no és dir que la despesa és més alta. Governar és explicar què faria vostè amb menys diners, quins serveis reduiria i què està disposat a deixar fer. I això, senyor Beltrán, el que encara no ens ha explicat. També ha parlat dels informes en reparo. I és important deixar-ho clar, perquè escoltant la seva intervenció, qualsevol podria pensar que estem al voltant d'una gestió regular, quan això és senzillament fals. Els informes en reparo formen part del funcionament ordinari de qualsevol administració pública. No són una anomalia, no són un escàndol. Són el resultat d'un sistema de control que existeix precisament per detectar incidències, formular objeccions i garantir que els procediments s'ajusten a la legalitat. Per tant, presentar la seva existència com fos una prova de mala gestió és com a mínim una interpretació interessada. Perquè en realitat el que demostra és que els mecanismes de control funcionen. Vostè ha citat xifres, jo també. Els informes en reparo representen el 9,8% del total dels informes emesos. Això significa que el més del 90% dels expedients fiscalitzats no han requerit cap reparo. Aquesta és la data completa. I la resta és una selecció interessada de la informació. I encara hi ha un altre element que vostè ha omès deliberadament. Una part important d'aquests reparos responen a qüestions procedimentals administratives que els serveis municipals corregeixen durant la tramitació. No acrediten irregularitats, no acrediten perjudicis econòmics i, sobretot, no acrediten la imatge de descontrol que vostè està intentant transmetre. També ha parlat de que ens havíem saltat la regla de la despesa i del pla econòmic financer. Sí, hi ha un incompliment de la regla de la despesa, no ho hem negat, però no confonguem, com ja li he dit abans, una regla fiscal amb la salut financera de l'Ajuntament, perquè els números són els que són. 1,46 milions d'euros de resultat pressupostari positiu, 1,1 milions de romanent, 940.000 euros d'estalvi net i només un 15,4 d'endeutament. Això no són opinions, són dades. I encara hi ha una dada que considero molt significativa. Vam haver d'aprovar un pla econòmic financer, sí, per l'incompliment de la regla de la despesa. Però aquest pla, senyor Beltrán, no establia mesures correctores perquè l'Ajuntament hagués de solucionar cap situació de desequilibri financer. I això és important, perquè vol dir que una cosa és haver superat un límit fiscal i un altre és tenir un Ajuntament que ha gestionat malament o financerament insostenible. I no és el nostre cas. Tenim els comptes sanejats, tenim resultat positiu, tenim estalvi, tenim romanent i tenim un nivell d'endeutament reduït. Perquè, senyor Beltrán, no confonguem l'incompliment de la regla de la despesa amb una mala gestió econòmica. Vostè mateix ens ho deia en un ple anterior i en la seva visió panoràmica que tenia el seu grup, que era difícil d'entendre com un ajuntament sanejat que liquidava els pressupostos positius any rere any podia acabar incomplint la regla de la despesa. Doncs mira, senyor Beltrán, li faré l'argument al revés. No pot ser que un ajuntament amb superàvit i diners al banc no pugui millorar els serveis perquè una regla de l'Estat espanyol ho impedeix. I el que aquí està en joc és, si els diners públics serveixen per a la gent o queden atrapats en una norma que no respon a la realitat dels municipis. I aquesta precisament és la qüestió. La regla de la despesa no mesura que un ajuntament estigui sanejat. Limita el creixement de determinada despesa d'acord amb uns criteris fiscals. I això pot passar encara que l'Ajuntament tingui recursos, estalvi i una situació financera positiva. I això és on nosaltres diem que cal revisar com s'aplica aquesta regla. Perquè la realitat municipal no sempre cap dins d'una fórmula. I li faré una pregunta molt concreta, senyor Beltrán. Vostè no destinaria els diners municipals a reparar els camins del nostre municipi després de l'afectació que van tindre els aiguats de l'octubre de 2025? Perquè això no és una despesa que ens inventem, és una necessitat real. Una situació sobrevinguda que afecta directament als nostres veïns. I davant d'això, què hem de fer? Els hem de dir als veïns, tenim diners, tenim romanents, tenim els comptes sanejats però no podem actuar? Pues no. Nosaltres no compartim aquesta manera d'entendre la gestió municipal, perquè mentre nosaltres discutim sobre regles fiscals, els problemes continuen existint. Els camins s'han de reparar, els equipaments s'han de mantenir i els serveis s'han de reforçar. I quan hi ha una situació extraordinària, l'Ajuntament ha de tenir la capacitat de reaccionar. I això també és responsabilitat. I això també és una bona gestió. Nosaltres no demanem gastar sense control, com vostè ha insinuat. Demanem poder utilitzar els recursos disponibles quan el municipi els necessita. Perquè, senyor Beltrán, hi ha una paradoxa difícil d'explicar. Tenim diners, tenim superàvit, tenim romanent, tenim estalvi, tenim poc endeutament i, malgrat això, se'ns limita la capacitat d'actuar. I jo li pregunto, quin sentit té tenir recursos si després no els podem posar al servei dels nostres veïns i veïnes quan ho necessiten? Per nosaltres, els diners públics no són uns diners en un compte bancari. Són recursos que han d'estar al servei de la gent. I una última cosa. Nosaltres hem assumit l'incompliment de la regla de la despesa. El que no acceptarem és que aquest incompliment es vulgui convertir en una acusació de mala gestió. Per tant, no és que sigui difícil d'entendre que un ajuntament sanejat incompleixi la regla de la despesa. El que és difícil d'entendre, senyor Beltrán, és que un govern que porta anys governant a Madrid mantingui una regla que castiga per igual les administracions mal gestionades que les que han fet bé la faena.
0: Moltes gràcies. Entenc que voldrà rèplica, senyor Beltrán.
4: Gràcies, senyor alcalde. Gràcies, senyora Morisó, per la seva intervenció i per la matisació dels conceptes i dels matisos, perquè crec que és important en un debat econòmic com el que portem avui en l'aprovació del compte general. Mira, jo a la meva intervenció com a portaveu del grup municipal socialista, i ja els ho hem dit, els hem dit tot el que pensàvem d'este compte general del 2025. Sí que vull remarcar algunes coses perquè no hi hagi raó per al dubte o per a l'equívoc. La situació econòmica de l'Ajuntament de Roquetes és una situació sanejada. Ara, la gestió és molt millorable. I això, senyora Moriso, ho dic jo i ho diu l'interventor municipal. A partir d'aquí, quin és el problema que tenim en esta gestió econòmica? Pues tenim, bàsicament, dos problemes. Un és la despesa corrent i l'altre és el capítol d'inversions. Vostè me dia ara, és que tenim una paradoxa, senyor Beltrán, que tenim tots els indicadors en positiu i sent els millors gestors del món mundial, se'ns limita la capacitat. Mire, senyora Moriso, no se'ls limita res. El que vostès han de fer és executar les inversions reals que prometen a principi d'exercici. Perquè si el capítol d'inversions estigués executat, no cauríem en la regla de la despesa perquè no ens haguéssim passat d'un any a l'altre en el tant per cent que ens permet este PIB de mitjana. Això, per una banda. Evidentment, aquí el problema està en este compte general, en els reparaments i en la contractació administrativa per adjudicació directa, ja ho hem dit. Un millor, vostè parla del 8,90% i de 59 reparaments de quasi 650. No, és 1.343.683 euros en 97 cèntims. No és cap tonteria. I entenem que aquí, en esta contractació administrativa, hi ha contractes que no són menors, que no es volen fer. I això, aquí hi hem de posar ordre. I vostè, senyora Moreso, que a més és una professional dels recursos de la gestió econòmica a les administracions públiques, vostè això ho ha de saber i ho ha de tindre clar. Perquè si no, per molt sanejats i per molt bé que estigui, anirem de cara al barranc. I ho sento en l'ànima, perquè difícilment este pla econòmic financer, que és veritat, l'hem aprovat durant 2 anys seguits i no té cap mesura correctora, però és que al final n'acabarà tenint. Miren, jo us he dit tot el que pensava. Per a mi, el problema, bàsicament, ho torno a dir, està en la despesa corrent, sense negar drets i sense negar serveis a ningú, però està en l'augment descontrolat de la despesa corrent, perquè esta és una constant que hem pogut observar almenys durant els anys que ha durat el mandat, des de l'exercici del 2024 fins al que acabarem el 2027, perquè suposo que la inèrcia no canviarà ni variarà de cap de les maneres, i menys en any electoral, i està en l'execució de la partida d'inversions, que aquí sempre som molt prudents. Aquí no acabem d'invertir mai el que prometem. És a dir, nosaltres aprovem uns pressupostos que són meravellosos al mes de novembre, on tothom fem festa i diem que és el pressupost en més inversió, el pressupost més alt de la història, no ens cansem de posar-hi objectius d'estos històrics i èpics, però després, a l'hora de la veritat, ens donem compte que aquelles inversions i aquell volum d'inversions que havíem de portar a terme, doncs la veritat ens ha quedat en menys de la meitat. Això sí, la despesa corrent no en tenim mai prou, aquí sempre hi passem. Per tant, jo voldria, altra vegada, pensar que de cara al 2027 hi hauran coses, i vostè, senyora Moreso, que és la responsable de l'àrea, sí que ho hauria de tindre en compte, que hi hauran coses que, a més de ser millorables, s'han de corregir, començant pels recursos que l'àrea d'intervenció demana de manera recurrent i freqüent en cada un dels informes i en cada una de les memòries. Jo, per últim, fer-los una reflexió a tots. Allò que defensem a l'Ajuntament de Roquetes ho hem de defensar a tot arreu, perquè si no entrem en les incoherències. Vostès, i parlo pels senyors i pel grup d'Esquerra Republicana, quan no aconsegueixen el poder a les urnes, lo volen aconseguir a la justícia, perquè esta adjudicació directa de contractes a un ajuntament veí nostre s'ha acabat al juzgat. Nosaltres, els socialistes, això no ho farem, perquè creiem que la política és el lloc de discussió, és el lloc de debat i és el lloc de consens, al final. Però que sàpiguen que allò que vostès diuen i que allò que vostès mos acusen a l'oposició, perquè jo el que crec és que vostès no acaben de posar en valor l'oposició que tenen a Roquetes. És a dir, vostès tenen una oposició que és dura, que és fiscalitzadora, que en certs moments és agradable, però això sí, és honest i lleal. I nosaltres el que no farem mai serà judicialitzar la política, que és allò del que vostès se queixen, però que és allò que vostès fan quan vostès no arriben al govern. Ho dic perquè hi ha un exalcalde, ara hi ha exalcalde, que per cert no és amic meu i en el qual molts hem tingut, que acabarà davant del jutjat, perquè vostès li van criminalitzar i denunciar l'adjudicació directa a l'Ajuntament. Per tant, jo el que sí que els demanaria a tots i a totes, senyora Moreso, és una mica de coherència en els seus plantejaments i a partir d'aquí començar a entendre-nos en una gestió que per als socialistes és molt millorable. Gràcies.
0: Senyora Moreso.
2: Bé, vostè ha parlat de despesa corrent, de baixa execució del capítol d'inversions. Sí, exacte, hi ha un 44,57%, ens costa la liquidació i nosaltres no la neguem. Però una cosa és la dada i l'altra és explicar-la. Perquè d'aquests 1.212.000 euros que vostè situa com una inversió pendent d'executar, 1.114.910 corresponen a les obres de la remodelació del camp de futbol que s'han acabat aquest 2026. I aquí crec que és molt important remarcar-ho. Després també ha parlat de la falta de personal que ens diu l'interventor. Jo crec que treure de l'informe de l'interventor per intentar convertir-ho en una crítica a aquest govern, li diré una cosa molt clara: no confonguem una necessitat de la intervenció amb una mala gestió del govern. L'interventor diu que necessita més mitjans, perfecte. Nosaltres l'escoltem i assumim la nostra responsabilitat, però expliquem tota la realitat. Qui ha anat incrementant les obligacions de control als ajuntaments? L'Estat, Madrid. El Real Decret 424/2017 va ampliar i va fer molt més exigent el sistema de control intern a les administracions locals. I això implica més fiscalització, més control permanent, més auditoria i més feina especialitzada. I mentre les obligacions augmenten, els recursos humans especialitzats no apareixen per art de màgia. I en el nostre cas tenim, a més, un interventor en règim d'acumulació. Per tant, no faci veure que acaba de descobrir un problema que és estructural i que afecta a moltes altres administracions locals. Perquè si vostè vol fer política amb l'informe de l'interventor, fàcil-la, però fàcil-la amb tota la informació. Perquè l'informe diu que falten mitjans, no diu que aquest govern hagi fet una mala gestió. Això és una interpretació seva. I després, per anar acabant, li volia dir que podem discutir les interpretacions polítiques, però les dades són les que són. 1,45 milions de resultat pressupostari positiu, 1,1 milions de romanent, 940.000 euros d'estalvi net, un endeutament del 15,40%, pagaments a proveïdors d'entre 14 i 17 dies i un PEF que conclou que no calen mesures correctores. I sí, el 2025, ho reconeixem, hi ha hagut un incompliment de la regla de la despesa, no ho hem negat. Hi ha una qüestió també, senyor Beltran, que hem de posar damunt la taula un cop hem discutit tots els paràmetres del compte general. És la coherència en el temps. Li recordo, en el compte general de l'exercici 2024, l'anterior, vostè va tenir l'oportunitat d'explicar la seva posició i fer totes les observacions que considerés oportunes. I en aquell moment no va fer aquesta intervenció, ni va plantejar les crítiques que avui està fent. En canvi, ara que ens acostem a unes eleccions municipals, sembla que aquestes mateixes dades requereixen de sobte una transcendència política extraordinària. Jo crec que els ciutadans mereixen una oposició més rigorosa, sempre, no només quan s'acosten eleccions. Si una dada és preocupant, ho és el 2024 i el 2025 i qualsevol altre any. I vostè, si vostè considerava que havia una mala gestió econòmica, tenia tot el dret i també tota la responsabilitat de denunciar-ho en aquell moment. Per això li demanaria que avui no féssim una lectura electoralista de les dades econòmiques. Parlem de les dades, parlem dels informes, parlem del que diu la normativa, parlem sempre, amb la mateixa exigència abans i després de les eleccions. Perquè una cosa és fer oposició, que és legítim i necessari, i una altra és convertir ara qualsevol dada econòmica en un problema que fins ara no havia merescut cap intervenció seva. Em costa d'entendre que una situació que vostè considera tan greu avui no mereixés ni una sola intervenció seva quan van portar a aprovar el compte general del 2024. Potser el problema no és de la dada, sinó en el moment polític en què vostè n'ha decidit parlar. Res més.
0: Senyor Beltran, sí.
4: Gràcies. Gràcies, senyor alcalde. Senyora Moreso, un parell d'aclariments. És a dir, les dades, malauradament, no són les mateixes. L'administració, la intervenció, l'adjudicació directa, el que diu és que este 1.343.000 euros del 2025, el 2024, que jo recorde, no el teníem. I després dir-li coses que són importants. A nosaltres el que ens sembla és que la coherència en el temps vol dir que quan un arriba a un consistori, quan un arriba a un plenari, el que ha de fer és observar al llarg del temps quina és la tendència. És dir, jo el que vaig dir, i recordo dir-ho això, me penso que en una aprovació del pressupost o en el primer pla econòmic financer que vam aprovar en este consistori, que vam aprovar en este plenari, va ser que el que necessitàvem era tindre la tendència a un temps relativament més llarg per a tindre una visió més panoràmica, com vostè m'ha recordat, de quina és la gestió econòmica de la casa. En cap cas, se'ls ha dit que este sigui un ajuntament endeutat i que se faci malament, o que, perquè jo al final he acabat entenent com si nosaltres acuséssim de prevaricar. No és este el cas. El que diem és que la gestió econòmica és molt millorable, per molt que vostès se queixen, i així ho diu l'interventor municipal, així ho diuen els seus informes i així ho diuen tots els documents als que han tingut accés. Nosaltres no els hem demanat cap expedient, no anirem a cap jutjat, no farem cap registre. L'únic que demanem és una mica de consens i una mica d'acord en resoldre per al 2027 certs aspectes d'esta gestió municipal que nosaltres creiem veritablement millorables. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Així ho farem. Esta mateixa setmana he firmat l'amortització d'un milió d'euros de préstec, i si jo, almenys a casa meva, no, si el mes anterior no ha anat molt bé, el mes posterior no estic per amortitzar crèdits. I esta setmana, o divendres, vam firmar l'amortització d'un milió dels pocs préstecs que teníem. Això vol dir que molt malament no estem. I sí, li recordo, no, segurament que la regidora no ha tingut la valentia, però jo sí que la tinc, les seues paraules de l'any passat en acabar el compte general, que quasi m'atreviria a dir que és una calca del d'enguany, i va dir: tranquils, enguany no vos faig sang, ja ho farem l'any que ve, que estarem més a prop d'eleccions. Dit això, queda tot dit. Vots a favor, vots en contra.
1: S'aprova per majoria amb els vots a favor d'Esquerra Republicana, Movem, Junts i el vot en contra del PSC.
0: Seguim el 15 punt de l'ordre del dia. Dona compte del període mig de pagament corresponent al segon trimestre dins dels terminis que ens aplica l'Estat, com sempre. 16 punt de l'ordre del dia. Dona compte de l'informe de compliment de la llei 15/2010, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials relatiu al segon trimestre del 2026. 17 punt de l'ordre del dia. Dona compte de l'informe d'intervenció referent a les línies fonamentals del pressupost del 2027. Dona compte de les actes de la Junta de Govern Local, la número 26/2026, de data 28 de juliol, i la número 27/2026, de data 18 de juliol. I dona compte dels decrets d'alcaldia, del número 1439 al número 1608 de 2026. Mocions de control no li consten a aquesta presidència. Si tenen algun prec o alguna pregunta. Senyor Poy.
5: Gràcies, senyor alcalde. Disculpen, perquè veig que ha sigut un ple bastant extens, però els vull fer dos qüestions. La primera és que hem pogut veure que el govern de la Generalitat s'està acostumant a dir que farà coses, després no sabem quan passa. Van prometre la climatització dels centres educatius i se veu que aquest curs sembla que no serà. També l'Ajuntament de Roquetes va cedir l'habitatge, va cedir els espais per poder fer habitatge social, i tampoc tenim notícia. Llavors sí que, com que avui ha sortit del plenari el tema de la urbanització del carrer Manel Cid de cara als solars que es va comprar, voldríem preguntar des de Movem què en sabem d'aquest habitatge social que se n'havia de construir. I si vol aprofito per fer la segona pregunta.
0: Sí.
5: Bé, potser va més de cara al senyor Siscolle, que és la seva àrea. Vostè sap, senyor Siscolle, que Roquetes té una tradició cultural molt gran. Tenim l'escola del Canalero, el Traicionarus, l'Ebre Folk, la banda de música, Gegants i Grallers, tenim figures com Ignasi Blanc o la desapareguda Mercè Lleixà. Però també tenim una cosa que des de Movem li donem molta importància, que és una festa molt típica de Roquetes, que és el Cosoires. Fa poc temps va sortir una notícia lligat al Cosoires de Tortosa, que se'n fent orgull los tortosins dels anys que portava el Cosoires. Bé, anem de cara al pressupost de l'any que ve i voldríem saber com estava tot aquell punt en què volíem que el Cosoires de Roquetes pogués ser bé cultural local, bé cultural d'interès local, o en quina forma es podia fer per poder-lo protegir i sobretot d'una manera seguir publicitant-lo per la crescuda que està tenint el Cosoiris, perquè sabem que a Roquetes se n'estan implicant tant famílies com colles, i que de cara als pressupostos creiem que estaria molt bé veure si han pogut aconseguir alguna cosa en aquest sentit. Gràcies.
6: Bé, gràcies. Sobre, li contestaré de la part del Cosoiris i de la part de centres educatius, ja contestarà l'alcalde. En fet, este mig-mig. Bé, del Cosoiris, en el seu moment, ja com van explicar que la idea era fer una festa d'interès cultural, això s'ha aprovat per mitjà de Generalitat, vam estar parlant en el seu moment al Departament de Cultura, el Departament de Cultura ens va dir que per a festes populars no entrava res, malgrat això que estava en una revisió de projectes de cara cap al futur, en teoria per cap a l'any passat i enguany, i que intentarien a veure si es podien fer algun canvi, però mentrestant, d'allò que havíem anat proposat aquí, el Departament de Cultura ja es va negar que això no entrava. Estem al 2026 i no s'ha fet cap revisió de la normativa pel que fa a tipus de festes d'interès.

0: o fica diners l'Ajuntament, que és el que està fent perquè es tiren endavant les festes, o no hi ha cap ajuda?
1: Ja, li contesto jo. Començaré per l'habitatge. Hi ha dos parts, sí que l'Ajuntament va passar tot allò que va demanar la Generalitat per a la possible construcció d'habitatge, d'aquí no en tenim cap notícia, i el que és la urbanització del carrer Manel Cid, que n'hem parlat al principi, l'arquitecte n'està treballant, segurament en un acord marc en l'ACM, per a que des de la casa, els tècnics ja no donem per a més, per a fer esta urbanització, este projecte d'urbanització, esta modificació del planejament, per a poder ja i després iniciar els tràmits constructius i després de tindre ja els terrenys totalment urbans. I pel que em diu de l'aclimatació dels centres educatius, doncs penso el mateix que vostè, que prometo, però és impossible, perquè els que estem dia a dia a l'administració, és impossible. A mi m'importa només la nostra escola, n'hi ha moltes més, n'hi ha 100, però m'importa la nostra escola, que a grosso modo se n'anirà sobre el 1,5 milió d'euros d'inversió, i a dia d'avui és impossible que aquesta inversió, no hi ha ni projecte, ni de fet en reunions no hi ha ni molt clar el sistema que s'utilitzarà, que això estigui acabat com se van comprometre a finalitzar, no el curs, sinó a finalitzar el 2027. Ojalà sigui, però de moment ho veig molt malament. Tenim la sort que el centre és un dels que s'ha de fer, s'haurà de tindre paciència. Pel que fa a l'altre centre, esta setmana surt ja el plec de licitació del que és la substitució de caldera de l'escola Raval de Cristo, una vegada s'acaben el període d'al·legacions del projecte, i la licitació són 15 dies i esperem que es presenten empreses i que tan pronto hi hagi un adjudicatari, intentar molestar el menys possible l'activitat escolar, però que abans de que vingui el fred, almenys l'escola de Raval de Cristo estigui climatitzada. Per al fred, la de Roquetes també ho està, quan tornarà la calor pues, estarem pendents de com estan aquestes actuacions. Senyora Aznar.
2: Molt bones. La meva pregunta ve, senyor alcalde, sobre l'avinguda de la Vall de Zafán, a l'altura del Pipicant de la Raval Nova i davant les escales que donen accés al mirador. Hi ha un pas de vianant amb dos ressalts, un a cada banda. Tot i això, veïns i veïnes ens han traslladat que en aquest pas de vianant no està respectat habitualment pels vehicles. De fet, s'han produït situacions especialment preocupants amb vehicles que circulen a una velocitat considerable i que fins i tot avancen als vianants mentre es troben creuant el pas de zebra. Per això preguntem quines mesures té previst adoptar l'Ajuntament per garantir la seguretat dels vianants en aquest punt i aconseguir que els vehicles respectin el pas de zebra. Es preveu reforçar la senyalització, millorar els elements reductors de velocitat o incrementar la vigilància policial en aquesta zona, especialment en les hores de més afluència?
1: Li contesto. Mira, abans de començar el ple, ja anava a dir fa un rato, però ja fa bastant de rato, estàvem fent coordinació dalt i hem fet un repàs de totes les propostes que ha fet la gent als pressupostos participatius. I és sobte com hi ha, no vull dir quantitats perquè m'equivocaria, però fiquem-li, hi ha 5 persones que demanen reductors de velocitat a tots els carrers, i hi ha 5 persones que demanen que es traguen tots els reductors de velocitat. És un tema complicat, perquè no només en la velocitat, sinó tot el que és civisme, cada vegada n'hi ha menys, els reductors se fiquen per a reduir, és un carrer que n'hi ha suficients per a no tinguin... sé que no és suficient, però n'hi ha suficients per a no tindre que accelerar, i al final això, com tot en este país, s'arregla pues, a denúncies, i este matí hem tingut reunió en el cos dels Mossos, ja on havíem parlat, i se començaran a ficar controls de radar de que per desgràcia hi haurà moltíssima gent que perdrà, no la multa, és que perdrà el carnet, perquè si a una via de 30 passa un a 61, retirar el carnet, però és que si passa a 80 és possible que se'n vagi a la presó, i a 80 per desgràcia hi ha molta gent que en passa tots els dies, i en això no vull esquivar, vull dir, podem ficar més reductors, els reductors no van bé per a una cosa i a vegades que no, però van molt malament per a d'altres. Al final, com tota la vida, ens toca anar a com se diu popularment, al garrot, No mos agrada, el que mos agradaria és que la gent respectés la senyalització i d'una vegada per totes mos féssim més europeus i compliguéssim aquelles coses que mos fiquen les senyals de tràfic, perquè sempre

0: Pensem només en nosaltres, enganxem a les 8 a Tortosa i a les 8 menys 5 passem pel Via Albert i és impossible arribar a les 8 a Tortosa. Si les... Ho sé perquè ho veig, perquè de matí si puc vaig a caminar i als menys 5, a les 7 menys 5, a les 8 menys 5 la gent va com si s'acabés el món. No costa res aixecar-nos 10 minuts més pronte i no córrer tant per la carretera perquè desgraciadament passen coses. Això no ho canviarem a l'Ajuntament de Roquetes, però des d'aquí crido a tothom a ser una mica més cívics i no evitar tindre que ficar aquestes barreres, perquè hi ha pagesos a la sala i si parlen els pagesos quan han de regar uns batedors en el tractor o en el remolc, tenen la seva feinada, a part de les seves despeses, perquè moltes vegades se'ls trenquen els enganxes i en raó. I al final és un... són decisions que no són fàcils, ficar-ne molts no és bo, traure'ls tampoc, però com li dic, l'exemple clar, pressupostos participatius, hi ha propostes per a ficar-ne més i al mateix carrer, i propostes per a traure'n. Llavors, és complicat. Al final tot s'arregla, com tota la vida, en civisme i en pensar més en la gent que ens envolta que en nosaltres mateixos. Sí, senyor Oller.
1: No, referit a el que deia l'alcalde respecte a la pregunta que ha fet vostè, fa 100 anys, aquí a Roquetes, això ja passava. I vostès diran, i tu com ho saps, això? Això us, tota aquella gent com Ramon ho havien vist. I potser molts debatros també encara. Està no fa molt, a la vora del canal, tocant al carrer Major, el puesto que ara està el trail, dalt hi havia un rètol que posava el paso de les cavalleries al paso de los peatones. És a dir, volia dir que també els carros i els machos corrien i s'enduien algú. Per tant, ja ficava allí que la gent frenés quan arribava a la vora del canal, sobretot quietos. Per tant, és un problema que s'arrossega des de fa 100 anys, el que passa que han traspassat o han canviat carros i cavalls per cotxes que porten molts de cavalls.
0: Neta més?
2: Sí, tinc
0: una altra. Digue.
2: Este és una pregunta per al tema de la neteja de molts de carrers. Ens arriben queixes en freqüència per part de veïns i veïnes de Roquetes i de la Ravaleta. Hi ha carrers i zones del municipi que presenten un estat de neteja i manteniment que no està a l'altura del que els nostres veïns mereixen. No parlem d'un cas puntual. Hi ha espais on s'acumula brutícia, fulles, males herbes i residus, i on la sensació és que la neteja no es fa amb massa regularitat necessària. La neteja dels carrers no és un extra ni una qüestió estètica, és un servei públic bàsic i una responsabilitat directa de l'Ajuntament. Des del PSC creiem que Roquetes ha d'estar cuidada a tots els barris i a tots els carrers, no només als espais més visibles. I això també és fer política municipal, escoltar els veïns, detectar els problemes i donar-hi resposta. Gràcies.
0: Prenc nota, m'agradaria més si em digués els carrers.
2: Mira,
0: perquè...
2: un és carrer Canal, que es queixen de molta fulla, herbes i les baranes que estan molt deixades. A la Raval diuen que si només tenim carrer Major...
0: Vale. Li dic, carrer Canal tenim la sort de que tenim, no us he contat mai, però una dotzena potser de plataners que estem a la tardor, que tenen la mala costum els plataners de, a la tardor, tirar les fulles, que per desgràcia passem una calor que els plataners pateixen molt i molestiren juny, juliol i agost, però que és un carrer que jo diria que es fa de 2 a 3 vegades a la setmana. Tot i així, si la màquina passa a les 8 del matí, si vostè passa a les 12, el carrer Canal torna a estar ple de fulles. Bueno, se pot millorar, si podem ficar una persona treballant 24 hores allí traient les fulles. I la Ravaleta, més sobte que em digui alguna cosa de la Ravaleta, perquè tant la Ravaleta com Vilans tenen la sort, i dic la sort respecte a Roquetes, que quan va la màquina tenim la sort que hi ha temps de fer tots els carrers. Altra cosa, si m'hagués dit carrers de Roquetes, li diria, perquè és una disputa que tenim amb el regidor, de que hi ha carrers que la màquina a vegades se descuida de passar, perquè n'hi ha molts. Però a la Ravaleta, precisament, el matí que va, se fan tots els carrers. Però tot i així, ho mirarem i intentarem reforçar tot lo possible la neteja, que bueno, estem a 7 o 8 mesos d'eleccions i és un tema que ha de sortir, si no ja no siguin les eleccions com toca. Alguna cosa més? Pues bueno, fins aquí el plenari del mes de setembre. Hi havia la paraula d'una persona del públic, del senyor Martí.
3: Ha jugat? Vale, jo no em faré molt pesat, perquè no digués que soc pesat, però sí que vull dir que això de les bandes rugoses, estes, això és una vergonya. Això és una vergonya per a tots els pagesos i tots els que porten remolques detrás. Sobretot els que van en doble eje. Tu et passes en el cotxe meu, en el patro, que van ballestes. espai al 10 per hora, que cada escala el bitxo. I vas el remolderàs i quan vota per damunt trobaré els cinqueros catacracs. Si vos assentava tots vatos damunt del remol, segur que no pujaríeu molt més. I això passa en tots els països, en tots. Massa bandes rodoloses d'aquestes no serveixen per a res, per a res, perquè corren igual. I aquestes que heu posat ara nous d'altres escoles, que són més ossets, els motets salen a tope, perquè van a tope i així volen. Això és la xalea d'ells. Però home, lleveu-los tots, poseu radars d'estos que es poden mòbils i catacranca, i a veure com s'acaba el corre. Perquè ara no és normal, corre. És que mos carreguem. Mos carreguem els amortiguadors. Mos carreguem les ballestes. Eh? La tia una roleta a l'eje del remoc. Home, xec, això no pot ser. I home, per dir molt bé que els gotitos estiguen. I com estos meus ossos. Però estos ossos matats com estan aquells allà a la Ramonova. Que puges de cada... al regués. Home, són suaves, puges i baixes. Si tu corres molt, també volaràs. I a veure què pots jugar molt al cotxe. Però home, estos que hi ha ara, com el que ve de Jesús, has d'arribar allí als panxistes, allí que ve a clar en autobús, aquest xic anant a l'espai, rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr més apanats i més rampar. No cal això, que subis i bom, i baixes cap i quan baixes, oh! Sobretot els que van en Vallès. Vale. I portes amortiguació hidràulica i veges una altra cosa. Llavors ja, ja canvia, però així això és un desastre. Això sí que ho hauríem de mirar. I acaba pront. I un altre avui, el que ha dit de les obres d'allí de l'Hort de Cruells. Allí va fer una obra meravellosa, per aparcar els cotxes i per tot. Però avui he anat a treure amb sang i sort que anava un bitxo gros. Me presento allí tota la rampa, tots els quadrins, tot buit. Això és una vergonya. Tot buit. Tota la rampa, tots els cotxes una costa de l'altra, tots allí col·locadets. D'allí, del començament, fins als arbres. Dic, jo per on entro? I sort que hi havia un altre dia que ha sortit, un altre torre, diu, diu, per aquí pots entrar? Així, saltat l'altre és aquell, jo dic, pom, no hi ha cap problema. Això no pot ser. Jo dic, mira, si no és perquè avui m'ha pegat així per pensar-ho, si m'agafa un dia així que vagi més calentet, i que com després, mira, agafes una punta, els arrebusso. Tots, i jo els arrebusso, a mi em sobra força, per arrebussar-los. Hombre, això no pot ser, xec. Hi ha un aparcament grandiós, però almenys 10.000 cotxes, i resulta que avui hi havia 50 i no podíem entrar dins, xecs. Això ho heu de mirar. O poseu unes ratlles rogues, o poseu dos discos, després vull aparcar a dir, més n'hi ha lloc per aparcar. Però sabeu que com han caigut quatre gotes no es volien embrutar les sabatetes plebets. Hombre, xecs, això és l'únic que vull, I després ja, no hi ha res més d'això, I per dir-ho si us he molestat un ratet,
0: no, bueno, ja... Li contesto, sí, lo dels botets ja n'han parlat, lo de l'aparcament d'enfront del CAP, està previst pintar un sebrejat i ficar uns hitos perquè la gent, al final és el mateix que la velocitat, és lo civisme, si tu veus que hi ha una rampa d'accés, s'ha entrat i sortida, però no, la gent aparca allí perquè està més a prop i en la regió...
3: Home, sí, però no cal aparcar allà la rampa, que a 2 metres pot ser un aparcar.
0: I tant, i tant.
3: Hombre, a mi de rampa no.
0: I tant.
3: Bé, posar unes ratlles, pintar-ho, o no sé, o posar unes senyals. Això no és normal, això, xec. Si tenim un cap grandiós, ara tenim per l'habitació, i es resulta que anem a aparcar i no podem entrar, hombre, això és vergonyós. El meu cap, molt bé. Avui la gent, si estudiessin més, encara siguin més tontos que són. Sí, això ho tinc comprovat. Com més estudien, més tontos són. I això és el que es passa avui en dia. Després que no podem pensar en el cap, allí a l'entrada de la gent, però això també més, i més que l'entrada de la rampeta, salta per al tiro que hi ha el cotxe, i a veure que pronto ja acabaràs. Bé, que això és de cajón, xec, això és vergonyós, hi ha coses que vos se passen, xec. I això sí que és una cosa que hauríeu d'arreglar. Home, jo vaig poc al metge, però vaig una vegada cada 4 o 5 mesos que ets a travessar perquè no callen, però si no, no m'he entero, però avui m'he trobat amb tot això, al mig dic, ja, xecs.
0: Ah, pues quan tornarà ja estarà arreglat.
3: A veure si és veritat.
0: Ah, pues
3: vinga, vale, gràcies.
0: Vinga. Pues bueno, fins aquí el plenari del mes de setembre. Dijous complim 9 anys d'aquell dia en què la democràcia se mos va aplicar a base de totxo. I també el cap de setmana esperem que el temps mos acompanyi i poguéssim celebrar les festes de la Raval Nova. Farem el que sigui per a intentar que no plogui i que poguéssim tindre estos 3 dies de...
4: Que no plogui, no?
0: Sí, sí, sí. Ah, vale. I poder celebrar estos tres dies de festa. Per tant, a gent de Raval Nova i a la gent de tot el poble que vulgui anar-hi, que tinguésseu bones festes de Sant Miquel, i si el temps ens acompanya, allí ens veurem. Molt bona tarda a tothom.
5: Antena Cara us acaba d'oferir en diferit el ple ordinari de l'Ajuntament de Roquetes corresponent al mes de setembre, celebrat ahir dimarts al vespre.
6: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Cara.

0: I'll just go to bed. I'm tired.
1: I want to watch Friends with you.

Mi amor, es que usted se alejó mucho y yo de lejos no veo bebé.